0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari. I us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital. 25.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu,
1: que vagi bé.
2: Adéu, que vagi bé.
1: Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4. 25 anys.
2: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

Escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, pels ulls de les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 7. 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Bon dia, són les 8.
1: Bon dia, comencem setmana encara amb precipitacions i ambient fred.

0: Bon dia, és dilluns 18 de maig del 2026, ara mateix són les 8 a Sant Feliu de Guíxols. Han vist sortir el sol fa justament 1 hora i 36 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 15 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que, com sempre, també emetem des de Ràdio Bisbal i Ràdio Pagó. I entrem en matèria perquè avui hem de destacar que el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Baix Empordà ha reunit més d'una trentena de representants municipals en una sessió centrada en qüestions vinculades a l'educació, la sostenibilitat i la gestió territorial. A més, destacarem que la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, va visitar aquest divendres la Bisbal en una jornada institucional centrada en l'activitat econòmica i empresarial del municipi. També parlarem de que l'Arxiu Municipal de Torroella ha incorporat 34 documents audiovisuals d'Antoni Martí Guic. De seguida repassem tota aquesta informació, però a més avui dilluns parlarem amb un dels membres del grup Xipre perquè presenten nou treball aquest mes de maig i com cada dilluns també farem un repàs a l'actualitat esportiva amb l'Oriol Bernat. De seguida repassem tot, abans però hem de fer un repàs als principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que tal com avançàvem, el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Baix Empordà ha reunit a més d'una trentena de representants municipals en una sessió que s'ha centrat en qüestions vinculades a l'educació, la sostenibilitat i la gestió territorial. Una de les qüestions que s'ha abordat durant la trobada ha estat l'aplicació de la nova taxa turística que s'ha aprovat des del Parlament de Catalunya. Els municipis han coincidit en la necessitat de treballar una estratègia conjunta comarcal per aplicar aquest impost. A més, la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alicia Romero, va visitar aquest divendres la Bisbal en el marc d'una jornada institucional centrada en l'activitat econòmica i empresarial del municipi. La visita va començar amb la recepció oficial a l'Ajuntament de la Bisbal per part de l'alcalde Òscar Aparicio i diversos membres del consistori. Posteriorment, la consellera va signar el llibre d'honor de l'Ajuntament i es va reunir amb representants municipals al despatx d'alcaldia. I saludem ara a la Berta Roura. Bon dia, Berta.
1: Bon dia, Maria.
0: I és que l'Arxiu Municipal de Torroella incorpora 34 documents audiovisuals d'Antoni Martí Guic.
1: L'Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí ha incorporat 34 produccions audiovisuals cedides per Antoni Martí Guic. El fons recull moments destacats de la història recent de Torroella i l'Estartit.
0: I canviem de tema perquè Calonge i Sant Antoni ha recuperat el projecte Gestionant la Vida, una iniciativa adreçada a persones grans del municipi que ofereix un espai de relació, acompanyament i també suport emocional. I és que aquestes sessions estan dinamitzades per una psicoterapeuta i compten amb la participació d'una desena de persones. L'activitat es desenvolupa amb col·laboració de la Regidoria de Gent Gran de l'Ajuntament i el Servei d'Atenció Psicològica a Persones Grans del Consell Comarcal del Baix Empordà.

0: I canviem de tema perquè Palafrugell afronta les 64enes festes de primavera amb algunes novetats, però mantenint l'essència. Joan Coll, bon dia.
1: Bon dia, Maria. En una entrevista al Supermatí, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, Andrea Albizua, ha presentat la programació de les festes que se celebraran del 23 de maig al 8 de juny.
0: I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
2: Hola, bon dia.
0: Hem de parlar també de que s'han posat a la venda els tiquets del sopar popular del pregó d'aquestes festes de primavera a Palafrugell.
2: L'acte es farà el 29 de maig als Jardins de Can Bec amb Ramon Plaja i Maria Plaja com a pregoners. La ballada inclourà música de Miquel del Roig i la presentació del cartell oficial de les festes. El sopar anirà a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Indica i el bar dels Trompats.
0: I Sant Feliu de Guíxols ha presentat aquest dissabte una nova edició de la campanya gastronòmica del peix blau ganxó, Joan.
1: Es tracta d'una de les propostes més tradicionals de la ciutat, vinculades a la cuina marinera i al producte local. La jornada inaugural s'ha celebrat amb tastes populars preparats pels establiments participants i ha aplegat una gran assistència de públic.
0: I la fava guanya pes com a font de proteïna vegetal en un projecte liderat per l'IRTRA amb proves a l'Empordà, Girona i Lleida.
1: El projecte Fava Prot analitza la fava com a font de proteïna vegetal en cultius extensius a Catalunya. Els assajos a la tallada d'Empordà, Fornells de la Selva i Sucs mostren diferències varietals i productives. Destaca el potencial proteic elevat malgrat rendiments inferiors al blat i altres cereals d'hivern tradicionals.
0: I acabem el repàs d'aquests titulars parlant de que els mercats gironins celebren la Setmana Internacional dels Mercats amb activitats gastronòmiques, Berta.
3: La Setmana Internacional dels Mercats ha començat a les comarques gironines amb tallers, tastos i activitats fins al 31 de maig. La campanya reivindica el producte local, el comerç de proximitat i el paper dels paradistes.
0: I com sempre, més enllà del Baix Empordà, passen coses. Anem a fer un repàs d'aquests titulars perquè el Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i s'ha quedat amb 53 diputats. Així, els populars perden 5 escons en relació a les eleccions de fa 4 anys i s'han quedat a tan sols 2 de la majoria absoluta, que era 55. Així, com ha passat en altres casos, Vox té la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys. El PSC, el Partit Socialista, per la seva banda, tampoc ha obtingut els resultats que esperaven d'aquestes eleccions. I anem fins a la Generalitat, perquè Esquerra està negociant amb els socialistes que tinguin pes majoritari dins el Consorci de la Zona Franca. I és que, segons ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'està ultimant un acord que ja està molt avançat, i és que el Consorci de la Zona Franca està presidit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, però qui té la majoria de la governança és l'Estat i caldrà desbloquejar això per acabar d'assolir aquest acord d'aquest projecte del cinturó d'aquesta zona. I investiguen com un presumpte cas de violència masclista la mort d'un guàrdia civil, la seva dona i el seu fill al poble de Dolores, a Alacant. I és que un agent va trobar aquest dissabte els 3 cossos al pis que compartien dins la mateixa caserna. S'investiga, com dèiem, com un presumpte cas de violència masclista. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat contacte a l'avió amb l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica, ha tornat a donant negatiu en la segona prova PCR que se li ha practicat aquest cap de setmana. I és que, segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general, per tant, es veurà l'evolució d'aquesta pacient. I acabem tancant aquest repàs dels titulars explicant que els Mossos van detenir el passat 8 de maig una dona per col·locar adhesius i fer pintades de caràcter xenòfob contra la comunitat musulmana a Roquetes del Baix Ebre. L'arrestada de 28 anys, per tant, el grup Ultranucleo Nacional, ja està acusada d'un delicte d'odi i discriminació i també un altre delicte de danys.

0: I abans de seguir amb el repàs informatiu, saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
1: Bon dia, Maria. Com anem?
0: Doncs molt bé. El que passa que em genera dubte el temps que ens espera per el dia d'avui, per la setmana, perquè portem uns dies fantàstics de sol i pluja. Què ens espera per la jornada d'avui?
1: Aquesta setmana comencem amb un temps molt semblant al que hem tingut aquestes últimes hores. Per tant, continuem amb aquest ambient dominat pels núvols i, en general, fresc. Aquest cap de setmana no ha acabat plovent gaire aquí a l'Empordà, sí que ho ha fet a l'interior i a l'Alt Empordà, no pas al Baix Empordà, però avui dilluns esperem que els ruixats tornin a sovintejar, fins i tot localment amb alguna tempesta. Tenim activat l'avís groc del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja en 30 minuts, per tant, precaució aquesta tarda perquè esperem que els ruixats i les tempestes tornin a ser protagonistes a la nostra zona una jornada més. A partir de dimarts i ja més entrada la setmana, el temps tendirà a millorar amb més estones de sol i amb una temperatura que anirà pujant.
0: Doncs esperem que passi tot aquest temps, esperem gaudir una mica més d'aquestes temperatures més agradables. Veurem com acaba evolucionant tot això. Nosaltres fem una petita pausa, escoltem una mica de música amb Oques Grasses i Jubilar-me i tornem de seguida. Sí.

0: te presca una mica per entrar...
1: Supermatí.
2: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
5: Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de Dazón. I a més, durant un temps limitat, emporta't una Smart TV TCL 55 polzades i estalvia't fins a 502 euros. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
6: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
8: Més econòmic del que et penses.
7: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: I nosaltres retornem a aquest supermatí. Escoltem ara el comentari que ens porta la nostra col·laboradora Dolors Bassa.
1: Aquesta setmana tornem a viure jornades de vaga dels docents de l'ensenyament públic del país. És un final de curs convuls, probablement el més complicat organitzativament dels darrers anys. Soc mestra, sindicalista i ara jubilada. Vaig treballar durant anys a l'Escola Badruna de Palafrugell i al Centre Escolar de Torroella de Montgrí. Posteriorment vaig dedicar-me a la Secretaria General de la UGT a comarques gironines, abans de la meva etapa de política institucional al Govern de la Generalitat. Aquesta trajectòria em porta a analitzar el conflicte actual amb una perspectiva global. En les darreres setmanes, alguns han intentat convertir aquest conflicte en una batalla sindical. D'una banda, s'ha criticat UGT i Comissions per haver signat un acord amb el govern. He arribat a llegir qualificatius com venuts o traïdors. D'altra, s'ha acusat USTEC i CGT de no arribar mai a acords i de limitar-se únicament a la confrontació. També s'ha obert el debat sobre quin és el sindicat majoritari, però la realitat és molt més profunda entre els docents i hi ha un malestar generalitzat. Com a afiliada a la UGT, crec que es van equivocar en el moment de signar l'acord. Això no vol dir que l'acord sigui dolent. De fet, és millor que la situació que teníem fins ara. Un increment de 3.000 milions d'euros en un pressupost educatiu de 8.000 milions és una millora considerable. També és cert que UGT i Comissions són majoritaris en el conjunt del sistema educatiu català, si es té en compte l'escola pública, la concertada i la privada. Ara bé, en el marc específic de l'ensenyament públic, la força majoritària és USTEC. I és precisament en aquest sistema públic on el descontentament és més evident. Les aules i l'entorn escolar han canviat molt en els últims anys. La figura del docent s'ha vist desprestigiada i molts professionals treballen amb una clara sensació de manca d'autoritat i de suport. Sovint no disposen de les eines necessàries per impartir la docència amb l'èxit que exigeix una societat cada vegada més diversa i complexa. Per això, els docents fan bé de reivindicar millores, no només salarials, sinó també pedagògiques. L'educació és el pilar fonamental d'una societat i el govern de la Generalitat ha de fer passes endavant per tornar a negociar. No amb policies infiltrats, fet absolutament intolerable, ni amb vigilància policial a les aules, sinó apostant decididament pel prestigi de l'educació pública catalana. Cal moure fitxa amb urgència, tenir lideratge que vagi a l'arrel del problema. La ciutadania del present i del futur depèn dels mestres i professors que tenim avui a les aules. Si entenem l'educació com l'eina de transformació personal i social més poderosa que existeix, també hem d'entendre que garantir un bon clima educatiu és garantir el futur del país.
0: Doncs crec que més d'un s'hauria d'escoltar aquesta reflexió i a més amb totes aquestes vagues, totes aquestes reivindicacions que ja està ben al llarg d'aquestes setmanes aquí a comarques gironines i també arreu de Catalunya. Veurem com evolucionen també aquesta setmana. I Dolors Bassa, gràcies pel comentari d'avui.

0: I aquest és un dels temes del nou disc de Xipré, concretament Ciclista, que ja havíem escoltat en aquesta ràdio perquè el grup va venir a parlar-ne justament quan es va estrenar, tot i que el disc s'ha publicat aquesta passada setmana. Aquest és un treball amb 11 cançons marcades per un to crític i combatiu, i per parlar d'aquest disc perenne i per sempre ens visita un dels membres de Xipré, Enric Mont. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, parlàvem que aquest és un disc combatiu, també crític. Quins temes hi podem trobar? Per exemple, aquest Ciclista, que aquí a Comarques Gironines ressona moltíssim. Quins temes hi podem trobar? Quines reivindicacions hi feu vosaltres com a grup?
1: Sí, com que era el primer single, ja me'n recordo comentar-lo també amb vosaltres, no? Parlar una mica d'això, la gentrificació que hi ha hagut també al centre del casc històric de Girona, el desplaçament de els comerços locals també, que han anat desapareixent i han anat apareixent doncs, moltes botigues de canvis de bicicletes i així. No els critiquem el ciclisme en si, sinó el que produeix, no? Una arribada massiva de turisme, de ciclisme, que desplaça doncs, una mica l'identitat local. Mm-hmm. Llavors, a part d'això, clar, el disc conté 11 cançons i totes parlen una mica d'una reivindicació diferent. Hi ha una que parla sobre riscos laborals, que és pena. Hi ha una altra que es diu Camina, que parla sobre l'addicció als telèfons, no? Que tots caminem mirant cap en avall i ens perdem una mica el paisatge de la vida. Una altra que parla sobre els repartidors de menjar a domicili i l'explotació doncs, de tots aquests repartidors, no? Mm. Llavors, una mica tot de problemes contemporanis amb els que nosaltres també xoquem, no?
0: Mm-hmm. Per tant, són problemes que podem trobar en el nostre dia a dia i en el qual a vegades no ens hi fixem, no?
1: Sí. I, sí, bueno, jo crec que la nostra generació almenys sí que s'hi ha fixat, no?
0: Mm-hmm. O potser que també hi ha col·lectius més joves que s'hi haurien de fixar, no?
1: Potser sí.
0: Uh-huh. Com ha estat el procés de creació de tot aquest disc? És a dir, com sorgeix la idea de crear un treball reivindicatiu i parlar de tots aquests temes? Com ha estat tot això? Com ha estat també el procés de gravació? Com us heu organitzat per configurar tot això?
1: Al final, Xipré som tres amics, no? Hi ha l'Iñigo Sáenz, hi ha Nil Brivian, que a mi ja m'acompanyava en un projecte anterior que es deia Meu Sabox, i les lletres i les cançons la majoria són de l'Iñigo, i ell té aquesta cosa com molt combativa. Llavors ell portava aquestes cançons a les repeticions, als assajos, i després entre els dos doncs ho musicàvem bastant, no? Una mica el procés ha sigut aquest, un procés entre amics i de no posar-nos un objectiu molt clar, sinó de fer música junts. I hem tingut la sort que hem pogut fer aquestes cançons als estudis Casalinda de Calavento, allà a Flaçà, que ens han acompanyat també durant tot el procés. Llavors això ha sigut com un procés molt, molt íntim i també guiat per aquestes reivindicacions que l'Iñigo, no, volia posar dins les cançons, no?
0: Mm-hmm. Clar, no sé, fa uns mesos vau publicar, no, aquest primer senzill de Ciclistes, però... Sí. No sé com ha anat l'acollida, no? Va publicar el disc aquest dia 15, però com ha estat l'acollida de tots els temes, del disc en general? Publicar el disc aquest dia 15,

0: una mica, és bastant underground, no? Llavors, les coses no es mouen tant a la superfície, però sí que la gent ve als concerts i es crea com un ambient molt guai. I dissabte passat vam presentar aquest disc a l'Agro Rural Fest, a l'Estartit, i ara tenim algun concert més, i és això, també és un... És un cercle que no és tan evident a vegades de això, la relació entre els fans i tal, no? Intentem també, per exemple, les xarxes socials, doncs, ser bastant minimalistes, perquè també és una cosa que critiquem a les cançons, i per tant sí que hem rebut una molt bona rebuda i es veuen els concerts més que en altres llocs, no?
1: Comentaves que vau presentar allò, el disc, aquest dissabte a l'Estartit, però no sé si us podrem veure properament en algun altre espai, sobretot ara que arrenquen aquesta època de festivals, però no sé si us veurem en altres tipus de propostes, on no us podrem veure en directe.
0: Encara no s'ha anunciat, però tenim un concert segurament a la Bisbal, a principis de juliol, i també doncs tocarem a la sala Las Vegas a Sant Feliu de Guíxols a finals d'estiu. Llavors aquests són els dos concerts més propers que queden aquí.
1: Suposo que n'esteu tancant algun més allò per allargar la presentació d'aquest disc, no?
0: Sí, la idea també és farem una presentació a Barcelona i sí, hi haurà més coses.
1: Quan parlem de música, no, de cultura en general, a vegades se'ns oblida aquest punt reivindicatiu. Creieu des del grup Xiprer que a vegades cal ser una mica més reivindicatius, apostar una mica més per reivindicar aquests temes que a vegades incomoden? No sé com ho veieu vosaltres, si creieu que la cultura és reivindicativa.
0: Jo crec que tota ho és, no? Bueno, tota. Almenys potser tothom creu que la seva cultura pot arribar a ser-ho. Aquí és una cosa molt evident i feta amb intenció, no? Però no té per què ser-ho sempre. O sigui, jo crec que ha de sortir d'una forma natural i en aquest cas, això, com que ja era una de les premisses de l'Iñigo Sainz, que és el lletrista, doncs ha sortit d'una forma molt natural i més ell és una persona com que milita contra tots aquests problemes, no? Llavors... Jo crec que sí que cal que hi hagi un percentatge de música que sigui clarament reivindicativa i altres a vegades no cal que ho siguin tant de primera mà, sinó que pot ser una cosa més metafòrica i no cal doncs posar el mirall tot el rato a la cara de la gent, no? Però en aquest cas sí que nosaltres creiem que sempre hi ha d'haver una dosi d'això.
1: I creieu ja de cara al futur, no sé si és aviat per plantejar allò un nou disc i nous temes, però no sé si creieu que hi ha més allò temes per anar desgranant, algun fil més que creieu que cal estirar per reivindicar. Hi ha més temes per reivindicar a través de la música?
0: Sí, perquè al final de cada un dels temes que apuntem no poden sortir mil històries diferents. Això que parlàvem, per exemple, del ciclisme, al final el problema no és tant el ciclisme, sinó com hem deixat perdre doncs, els negocis locals o la protecció de la vivenda, etc. Llavors aquests temes es poden atacar per separat i hi ha molta feina per fer encara. Llavors ja estem preparant cançons noves i però encara és aviat per parlar-ne, no? Però nosaltres seguim fent cançons, sí.
1: Esclar, no sé si, quin és el camí allò de futur que voleu ser aquí des de Xipre, si la voluntat és continuar creant música, continuar allò reivindicant a través d'aquesta música, com caminareu de cara al futur? Perquè és veritat, no?, que us heu creat recentment, però com caminareu?
0: La idea és... agafar-nos el projecte de la forma més professional possible, no? Però al final el que mana és que ens ho passem bé. Llavors el nostre divertiment i les nostres ganes de compartir això dalt d'un escenari són una mica el motor d'aquest projecte, no? És tot autoproduït i la idea és que també continuï sent així, no? És un procés molt nostre. Llavors es guiem quasi més per la interacció entre nosaltres mateixos que no pas per un mercat o una voluntat externa. Llavors la nostra idea és seguir creant, fent concerts, passant-nos-ho bé i doncs, si podem fer alguna cançó doncs, que ressoni a la cresta d'algú, doncs millor.
1: Doncs deixem això apuntat. Enric, moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí.
0: Merci a vosaltres.
1: Estarem molt pendents allò de la presentació del nou disc, de tots els concerts que fareu per aquí, per l'Empordà, i esperem que vagi molt bé i que la gent se senti interpel·lada amb aquest nou disc per Enna i per sempre. Gràcies.
0: Gràcies.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso... No em miris així, no em miris així.

0: I quan passen pocs minuts de 8:45 del matí, continuem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Perquè hem de destacar que el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Baix Empordà ha reunit a més d'una trentena de representants municipals en una sessió centrada en qüestions vinculades a l'educació, la sostenibilitat i la gestió territorial. Una de les principals qüestions que s'ha abordat durant la trobada ha estat l'aplicació de la nova taxa turística aprovada pel Parlament de Catalunya. Els municipis han coincidit a dir que hi ha una necessitat de treball d'estratègia conjunta per aplicar aquest impost a la comarca. Durant la sessió, els representants municipals també han expressat la voluntat de no aplicar recàrrecs municipals addicionals durant els pròxims 2 anys, mentre es desplega l'augment previst per part de la Generalitat. La trobada, que s'ha celebrat al Consell Comarcal, també ha servit per presentar el pla actualitzat Actualitza Escoles, un programa impulsat pel Departament d'Educació per finançar obres de reforma, ampliació i millora dels centres públics d'educació infantil, primària i especial. La presentació ha anat a càrrec del director dels Serveis Territorials d'Educació a Girona, Miquel Mercè, que ha explicat les línies principals del programa i les possibilitats de finançament per als municipis. Un dels altres punts destacats del debat ha estat la implantació de les energies renovables al Baix Empordà, i és que els ajuntaments han coincidit en la necessitat de planificar aquestes instal·lacions de manera consensuada i tenint en compte la protecció del paisatge i també de l'activitat agrícola. Els representants municipals també han compartit la feina feta durant l'últim any en relació al dret d'empadronament i de gestió del fet migratori. El Consell Comarcal ha reivindicat el suport ofert als ajuntaments davant un repte que consideren especialment complex per als municipis de la comarca. I canviem de tema perquè la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha visitat aquest divendres la Bisbal en el marc d'una jornada institucional centrada en l'activitat econòmica i empresarial del municipi. La visita va començar amb la recepció oficial a l'Ajuntament de la Bisbal per part de l'alcalde Òscar Aparicio i diversos membres del consistori. Posteriorment, la consellera va signar el llibre d'honor a l'Ajuntament i es va reunir amb representants municipals al despatx d'alcaldia. Durant la jornada també es va celebrar una reunió amb representants del teixit empresarial i econòmic del territori, i a la trobada hi van participar el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, el president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, i el president de l'Associació d'Empresaris dels Polígons Industrials, Jordi Tartier. La reunió també va comptar amb la presència de representants empresarials com Abel Rey, de l'empresa Angelmir, Portes Bisbal, Jordi Gasull, de Construccions Burgos Gasull, i Lluc Pons, agent d'ocupació i desenvolupament local del Pla Estratègic. Durant la trobada es van tractar qüestions vinculades al desenvolupament econòmic de la comarca, la situació dels polígons industrials i les necessitats del teixit empresarial local. La visita es va tancar amb un dinar institucional al restaurant Jordi Tapas Bar de la Bisbal d'Empordà. I canviem de tema perquè Torroella incorpora un nou fons audiovisual per preservar la memòria històrica i cultural del municipi, Berta.
1: L'Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí ha incorporat 34 produccions audiovisuals cedides pel productor i director Antoni Martí Guic, centrades exclusivament en el municipi i l'Estartit. Els materials produïts per l'empresa Videoplay Serveis passaran a formar part del patrimoni documental local i permetran conservar i divulgar una part destacada de la memòria audiovisual recent del territori. El fons recull moments rellevants de la vida social, cultural i patrimonial de Torroella de Montgrí i l'Estartit durant les últimes dècades. Entre els documents hi ha el documental commemoratiu dels anys 700 del Castell de Montgrí, enregistrat l'any 1994. Imatges dels treballs de consolidació de les muntanyes de l'Estartit del 1996, o un vídeo dedicat al 20è aniversari del Festival de Música de Torroella. La col·lecció també inclou treballs sobre patrimoni local, com la mina d'aigua, les barraques de pedra seca o una entrevista enregistrada l'any 2011 a Josep Pasqual. Des de l'Ajuntament destaquen que aquesta sessió reforça el paper de l'Arxiu Municipal com a espai de preservació de la memòria col·lectiva i amplia els recursos disponibles perquè la ciutadania pugui conèixer la història recent i el patrimoni del municipi.
0: I Calonge i Sant Antoni ha recuperat el projecte Gestionant la Vida, una iniciativa adreçada a persones grans del municipi que ofereix un espai de relació, acompanyament i suport emocional. Les sessions estan dinamitzades per una psicoterapeuta i compten amb la participació d'una desena de persones. L'activitat es desenvolupa amb la col·laboració de la Regidoria de Gent Gran de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i el Servei d'Atenció Psicològica a Persones Grans del Consell Comarcal del Baix Empordà. Durant les trobades, els participants poden expressar sentiments, emocions i preocupacions vinculades als canvis que comporta l'envelliment. A través de dinàmiques i exercicis també treballen estratègies per cuidar-se emocionalment, expressar el que senten de manera adequada i reconèixer les seves fortaleses personals. Entre els temes que s'hi tracten hi ha el canvi en el rol social, la pèrdua de persones estimades, l'adaptació a noves condicions físiques i la recerca de sentit en aquesta etapa vital. El projecte es va posar en marxa a finals d'abril i les sessions es fan de manera setmanal cada dimecres de 11:15 del matí a les 12 al Palau Firal de Sant Antoni de Calonge. I anem fins a Palafrugell perquè el municipi afronta les 64enes festes de primavera amb algunes novetats però mantenint l'essència. En una entrevista al Supermatí, la regidora de Cultura de l'Ajuntament, Andrea Albizua, ha presentat la programació de les festes que se celebren del 23 de maig al 8 de juny, Joan.
2: La programació manté algunes de les novetats introduïdes l'any passat amb la voluntat de consolidar-les. Entre aquestes hi ha el Sopar Popular i el Pregó davant de Can Bec, que enguany comptarà amb Ramon Plaja i Maria Plaja com a pregoners. També es repetirà l'Analògica, la fira dedicada al vinil i la cultura en format físic, així com el Palafrugell en dansa.
3: Enguany hem escollit uns pregoners locals, com són en Ramon Plaja i la Maria Plaja, dues persones doncs, molt vinculades a les festes de primavera i a les associacions del municipi, i tindrem una actuació musical amb Miquel del Roig. Aquest seria doncs, el divendres 29, que donaria doncs, aquest tret de sortida més a les festes de primavera i que ens agradaria doncs, consolidar-ho.
2: Una de les novetats destacades d'aquesta edició serà la trobada de pubilles i reines de la festa, impulsada pels trompats. Segons Albizua, aquest acte servirà per recuperar una tradició que feia anys que no se celebrava i donarà el tret de sortida oficial a les festes. El cartell d'enguany és obra de Gerard Soler, un artista a qui l'Ajuntament feia temps que volia encarregar la imatge de les festes. La proposta s'inspira en les fotografies antigues que es feien les persones disfressades abans del carrusel. Albizua destaca especialment la implicació de les entitats locals en l'organització de les festes. Per coordinar aquesta feina, des de fa 2 anys existeix un grup motor format per l'Ajuntament, entitats i persones encarregades de dinamitzar les activitats.
0: I seguim amb les festes de primavera perquè Palafrugell ja ha posat a la venda els tiquets del Sopar Popular del Pregó. L'acte es farà el divendres 29 de maig a les 8 del vespre als jardins de Can Bec. El pregó anirà a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. La vetllada també inclourà la presentació del cartell oficial de les festes, obra de, com dèiem, Gerard Soler Coll i l'actuació musical també de Miquel del Roig Ferran.
4: Aquest serà el segon any consecutiu que Palafrugell recupera el pregó de les festes de primavera. L'organització manté els jardins de Can Bec davant de l'Ajuntament com a espai central per donar el tret de sortida al primer gran cap de setmana de celebració. L'accés al pregó serà lliure per les persones que vulguin assistir-hi sense quedar-se a sopar. Els tiquets del Sopar Popular costen 8 euros i es poden comprar a la taquilla del Teatre Municipal. El sopar anirà a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Indica i el servei de bar els gestionarà els trompats. El programa del cap de setmana, del 29, 30 i 31 de maig, inclourà altres activitats destacades. Dissabte es farà el vermut literari Josep Pla, passava amb les hores, el Calau Bar de Carella i la baixada de carretons al Molí de Vent. Diumenge hi haurà la 40a marxa de la Groina, activitats carrossaires a la plaça de l'Arbangarda, el tercer campionat de botifarra i l'Oxygen Fashion Show.
0: I Sant Feliu de Guíxols ha presentat aquest dissabte una nova edició de la campanya gastronòmica del peix blau ganxó. Es tracta d'una de les propostes més tradicionals de la ciutat vinculades a la cuina marinera i al producte local. La jornada inaugural s'ha celebrat amb tastets populars preparats pels establiments participants i ha aplegat una gran assistència de públic, Joan.
2: En aquesta edició hi participen 10 restaurants amb diferents formats gastronòmics, des de menús complets fins a plats elaborats amb peix blau. Les propostes es poden consultar als llibrets informatius repartits arreu de la ciutat i també al web de turisme de Sant Feliu de Guíxols. La presentació també ha inclòs una activitat familiar. Es tracta del taller infantil Peixos al Tòrcul, organitzat per Coco Associació Cultural. Durant el taller, els participants han dissenyat figures de peixos i les han estampat sobre un paper amb pintura i un tòrcul, en una proposta que ha combinat art i divulgació. La campanya del peix blau ganxó va néixer als anys 90 amb l'objectiu de donar suport al sector de la restauració i promocionar el peix blau com a producte arrelat al territori. Amb el pas dels anys, la iniciativa s'ha consolidat com un punt de trobada entre restauradors, pescadors i creadors culturals que comparteixen la voluntat de mantenir viva la tradició marinera de Sant Feliu de Guíxols. Els establiments participants reivindiquen el valor gastronòmic del peix blau i també les seves propietats nutricionals. La campanya posa l'accent en productes com l'anxova i en una cuina vinculada al mar, al territori i als hàbits alimentaris saludables. La programació continuarà durant les properes setmanes amb activitats complementàries obertes al públic. El divendres 23 de maig es farà un taller pràctic per aprendre a elaborar conserves d'anxoves a l'espai polivalent del Mercat Cobert. El dissabte 30 de maig, la Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit acollirà una conferència sobre el valor nutricional del peix blau. La sessió anirà a càrrec del consultor alimentari Josep Pont, que explicarà els beneficis d'aquest producte dins d'una alimentació equilibrada. El dissabte 6 de juny, el monestir serà l'escenari d'una activitat que combinarà música en directe, vins i degustacions de peix blau. La proposta comptarà amb la participació de la sommelier Clara Antúnez i inclourà tastats elaborats pels establiments participants. I la campanya acabarà el dimecres 10 de juny amb una demostració de cuina marinera a la llotja de la Confraria de Pescadors. El cuiner Tomàs Brull prepararà diferents receptes amb anxova i després de l'activitat, els assistents podran participar en un tast.
0: I seguim parlant de menjar perquè la fava guanya pes com a font de proteïna vegetal en un projecte liderat per l'IRTA en proves de l'Empordà, Girona i Lleida. Els assajos a la Tallada d'Empordà, Fornells de la Selva i Sucs mostren les diferències varietals i productives. Destaca el potencial proteic elevat malgrat els rendiments inferiors al blat i altres cereals d'hivern més tradicionals, Joan.
2: El projecte desenvolupat durant les campanyes 2024-2025 i 2025-2026 compta amb la participació de Actel SL i Semillas Fitó SA com a beneficiaris, la coordinació d'Enactiva i el suport tecnològic de l'IRTA. L'objectiu és clar, avaluar si la fava pot convertir-se en una alternativa viable per a l'obtenció de proteïna vegetal destinada a l'alimentació humana. Els assajos s'han fet en varietats comercials de fava equina i major en diverses zones experimentals de la Tallada d'Empordà, Fornells de la Selva i Sucs. En aquests espais s'han analitzat paràmetres com la naixença, la floració, la incidència de malalties, l'alçada de la planta, el rendiment, el pes del gra i el contingut proteic. Els resultats de la campanya 2024-2025 mostren diferències importants segons varietat i localització. A la Tallada d'Empordà, la varietat Fabiola ha estat la més productiva, mentre que Patagònia destaca pel seu alt contingut en proteïna. També s'han detectat diferències en la resistència a malalties com el rovell o la botritis. Les parcel·les demostratives de Girona i Lleida confirmen que Girona presenta més rendiment, mentre que Lleida destaca pel contingut proteic. A més, les impureses del gra collit són molt baixes, inferiors a l'1%. Pel que fa a les pràctiques agronòmiques, la sembra del novembre i una densitat elevada de plantes són les que ofereixen millors resultats. En comparació amb altres cultius de l'hivern, el blat continua sent el més productiu, però la fava és la que aporta més proteïna, seguida del pèsol. En conjunt, el projecte conclou que, tot i tenir rendiments més baixos que altres cereals, la fava destaca clarament pel seu valor proteic. La selecció varietal i una gestió adequada del cultiu es perfilen com a factors claus per potenciar-ne la viabilitat futura.
0: I canviant de tema, perquè els mercats gironins impulsen activitats gastronòmiques i sostenibles durant la Setmana Internacional dels Mercats, Berta.
1: La novena edició de la Setmana Internacional dels Mercats ha arrencat aquest divendres a Olot amb una programació d'activitats gastronòmiques als mercats municipals gironins fins al 31 de maig. La campanya forma part de la iniciativa internacional Love Your Local Market i aquest any es presenta sota el lema No et ratllis, el mercat pregunta. L'objectiu és posar en valor el paper dels paradistes i comerç i el comerç de proximitat, destacant l'assessorament que ofereixen sobre productes frescos, cuina i conservació dels aliments. La iniciativa compta amb la participació dels mercats de Girona, Olot, Palafrugell, Palamós, Portbou, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Durant aquestes setmanes s'ha programat 14 activitats entre tallers de cuina, tastos, demostracions gastronòmiques, rutes guiades i xerrades vinculades al producte local. La presentació també ha servit per donar a conèixer el projecte Mimba, una proposta de reaprofitament alimentari impulsada pel xef Pere Planagumà, que transforma excedents de les parades de mercat en nous productes gastronòmics. Des de la Diputació de Girona, la diputada Vanessa Peiró ha reivindicat els mercats municipals com espais de proximitat, relació social i confiança, més enllà de la venda de productes frescos.
0: nosaltres, com sempre, abans d'acabar el supermatí del dilluns, ara ja no sé si podem parlar allò de resultats del cap de setmana, perquè hi ha cosetes que ja van acabant, van tocant la seva fi. Oriol Bernà, bon dia. Oriol?
5: Bon dia, Maria. Com esteu per aquí?
0: Doncs la veritat...
5: Sí, em sents?
0: Sí, ara sí. Doncs la veritat que allò... patint una mica per una cosa que segur que tractem. Però parlem del Baix Empordà, perquè aquí la veritat que la situació és millor. Perquè hem de parlar de bones notícies, primer de tot, del Palamós.
5: Sí. A veure, al Baix Empordà tenim una de freda i una de calenta.
0: Ai,
5: per fer un resum general. Però si sortim del Baix Empordà tenim una de gelada, vale?
0: Molt gelada.
5: Farem primer exacte. Ja ens entenem tots, és el tema de cada setmana, malauradament, però tractarem després, evidentment, a fons el tema del Girona, perquè ve una setmana clau. Però comencem primer amb les bones notícies. Comencem bé el dilluns, va, i comencem pel Palamós de futbol, que va aconseguir dissabte una victòria de molt valor al camp de l'Argentona per 2-3 i va segellar la classificació per la promoció d'ascens de Lliga Elite.
0: Ostres.
5: Amb això volíem començar, perquè podríem tornar a tenir el Palamós a Lliga Elite, que és la categoria que va perdre la temporada passada. El Degà va acabar la Lliga regular en segona posició després d'un partit intens, ple d'alternatives i de nervis fins al darrer instant. De fet, els palamosins arribaven a la jornada depenent d'ells mateixos per assegurar-se el play-off, però el partit es va complicar aviat. Recordem que el Palamós va realitzar un canvi d'entrenador, Marçal Joanola, que era l'ajudant fins a la jornada, t'ho dic de memòria, jornada 31-32, a falta de 4 jornades, era el segon, va passar a ser l'entrenador en cap, el primer entrenador, i bé, aconseguir 3 victòries i un empat, per tant, vull dir, no se li pot recriminar res.
0: Absolutament res.
5: I ha posat l'equip on l'havia de posar, exacte. L'Argentona el dissabte ja era campió i havia ascendit des de la setmana anterior, es va avançar en el minut 14 i va obligar el Palamós a reaccionar. L'equip de Joanola no es va descompondre i va capgirar el marcador abans del descans gràcies als gols de Niol i Moyano. A la represa, però, el conjunt baix empordanès va sortir fred i els maresmencs van empatar ràpidament amb una diana de Llava que va marcar el minut 51 i el cop va esperonar el Degà, que va tornar a fer un pas endavant buscant la victòria imprescindible. Bernat, que feia només 3 minuts que havia entrat al terreny de joc, va acabar convertint el 2-3 definitiu. En els últims minuts es va viure molta tensió, pendents també del resultat del Lloret, perquè també estava guanyant el seu partit. Per això el Palamós està obligadíssim a guanyar. Tot i això, va saber resistir i el xiulet final va desfermar aquella eufòria dels jugadors. Ostres. I aficionats conscients que l'equip tindrà ara l'oportunitat de recuperar la categoria perduda la temporada passada, a més, amb un gruix d'aficionats de la Penya Esport que mai falla, que es van desplaçar fins a Argentona.
0: Mm-hmm. Per tant, encara han de jugar aquest play-off, eh?
5: Sí, el que ve a partir d'ara són 4 finals.
0: Uf, és a dir, són fantàstic.
5: Ara sí, fantàstic, a patir, no? Sí. Un altre cop. No, a veure, anem a pams. Ara toquen les semifinals, anada i tornada. Diguéssim que els 3 campions, hi ha 3 grups a Primera Catalana, els 3 campions ja han ascendit directament i ara hi ha una plaça per 4 equips classificats pel play-off, és un d'ells. Què vol dir això? Que avui hi ha sorteig, ens poden tocar qualsevol dels 3 rivals, però només tindríem la tornada a casa de la semifinal si ens toca l'Igualada, perquè és l'únic dels 3 grups que té pitjor puntuació a la Lliga. Un cop se superin les semifinals, esperem, hi hauria la final també, anada i tornada, i si no ens toqués l'Igualada, doncs hi hauria la tornada fora de casa, que sempre és un hàndicap. De totes maneres, ens queda un mes, esperem que sigui un mes i que no es quedi només en 2 setmanes, apassionants per aquest Palamós Club Futbol, que vol tornar a la Lliga Elite i anar escalant posicions fins a les divisions on realment es mereix estar al degà de Catalunya.
0: I a més n'estarem molt pendents des d'aquí, perquè jo he anat seguint allò aquest final de Lliga, a veure què passava, i la veritat que és una bona notícia que com a mínim es jugui aquest playoff, de debò, que si es pot guanyar
5: doncs
0: sempre és millor, però que ja és molta feina haver arribat fins aquí, i sobretot amb aquest canvi d'entrenador en aquestes últimes jornades. Exacte. Que a vegades allò desequilibra una mica l'equip.
5: Hi va haver dubtes, precisament, suposo, evidentment no estem a dins del vestidor, no. Però hi va haver aquests dubtes de les d'un mal tram, un mal sí. març, un mal mes de març, però l'equip acaba molt bé i al final els resultats donen la raó a la junta directiva i a l'entrenador Marçal Joanola, que recordem que és un entrenador molt jove, també et parlo de memòria quan et dic que té 31-32 anys, per tant és un entrenador... Sí, exacte. És un entrenador molt jove, un entrenador més de Palamós, que això sempre suma perquè els projectes tirin endavant amb gent de la casa.
0: Sí, sí, molt bé. Hem de parlar del Club Hoquei Palafrugell ara, que es desinfla i en el tram final acaba la Lliga en vuitena posició. Ostres, això... una de freda, ja ho dèiem.
5: Exacte, sí, perquè el corredor Mató portava, va estar moltes jornades en posició d'ascens a Lliga Or, okay, Lliga Or, però bé, estava en segona posició durant moltes jornades, com comentàvem, i ha acabat en vuitena posició. És una lliga molt ajustada, ha tingut un mal tram i s'ha anat desinflant, com comentaves. De fet, mira, el corredor Mató, si posem l'exemple més clar de com ha acabat la Lliga, és que va acabar dissabte aquí per un contundent 0-5 a casa contra el Vendrell, rival directe, a més. És un bon termòmetre de com estava l'equip. Els homes de Fran González no van poder entrar al partit en cap moment i van confirmar que aquest tram ha estat per oblidar. Al descans, el marcador ja indicava un 0-3 i els palafrugellencs no van poder reaccionar en la segona part. De fet, van encaixar dos gols més. El Club Hoquei Palafrugell ha estat, com comentàvem, moltes jornades en segona posició i amb serioses aspiracions a descendir, però ha realitzat un mal tram final de competició i ha acabat la Lliga en vuitè lloc.
0: Doncs una llàstima, però tot i així això serveix per reflexionar de cara a la temporada que ve, a veure què passa i a veure. Jo ara encetem plana gironina, perquè aquesta setmana és allò, setmana clau. Crec que ho portem dient tot el mes, no? Que cada setmana és setmana clau. Però aquesta sí que va de debò, perquè el Girona juga la permanència contra aquest vell fantasma que ens persegueix.
5: Sí, el que comentaves tu ara mateix, per mi, és molt significatiu. Ho portem dient moltes setmanes i el problema és que no es guanya.
0: No.
5: És a dir, quan, clar, la setmana no deixa de ser clau, per què? Doncs perquè no ho assegures. L'Espanyol, per exemple, fa moltes setmanes que no guanyava, resulta que també eren... Clar, eren dos, sempre eren setmanes clau, partits clau, i de cop, quan ha tocat guanyar, ha guanyat. I està salvat. Nosaltres no ho hem fet. Tenim dues notícies. No volem enredar més a l'audiència. Els últims resultats estan sent horrorosos, això és la primera notícia,
0: sí.
5: Val? No ens anem d'amagar, però la bona notícia és que el Girona depèn de si mateix.
0: És que això és molt important.
5: Anem per parts.
0: Ho comentàvem ahir allò al postpartit de Montilivin, i és que allò, la bona notícia dins la mala notícia és que no hem de mirar altres marcadors en el partit d'aquest cap de setmana.
5: Això és molt, molt guanyat, en el sentit que esclar, hi podia haver un nònuple empat. Això no havia passat mai. Nònuple empat, vam haver de buscar com es deia, vol dir un empat de 9 equips a 42 punts. És una bogeria.
0: Sí, sí.
5: Que, només que hi hagués la possibilitat, clar.
0: Sí, no.
5: Què passa? Que ahir molts equips van fer la feina, i alguns no. I els que no, bàsicament, Mallorca i Girona, estan una mica enfonsats. No del tot, però bé. Expliqueu una mica com va anar ahir, per qui no va poder veure el partit, i ara fem càlcul, si et sembla.
0: Sí, sí. Traiem la calculadora, sí.
5: Exacte. Doncs com comentàvem, el Girona jugarà la permanència a primera divisió en l'última jornada, després de perdre ahir el camp de l'Atlético de Madrid, per la mínima, en un partit, per mi, cruel per als de Mitchell. Els gironins van caure derrotats, i ajustat, van caure derrotats precisament per 1-0 al Metropolitano, i van acabar la jornada entrant en zona de descens, que feia moltes jornades que no hi eren. però malgrat això seguim depenent de nosaltres mateixos. El Girona va sortir valent, pressionant amunt i buscant la porteria rival amb insistència. Brian Hill, de fet, va tenir l'ocasió, la primera ocasió clara en un contraatac, de fet, probablement la més clara del partit, i el va desaprofitar amb una rematada de cap molt franca. Els blancs i vermells arribaven amb facilitat a l'àrea madrilenya, però tornaven a topar amb el gran problema de les últimes setmanes, la falta de gol.
0: Les últimes setmanes, en canvi,
5: mesos, i pràcticament, i sí, sí, sí, sí, i vam tenir un tram molt curt de la temporada on els gols entraven, però per la resta, malament. L'Atlètic, en canvi, va demostrar molta més contundència. Gazzaniga va salvar una primera acció de Griezmann, que, per cert, es despedia de l'Atlético després de molts i molts anys, i el travesser va evitar el gol de Hanko, però res va poder impedir que Lukman avancés els locals per 1-0.
0: El millor fitxatge de l'Atlètic en molts anys, Lukman?
5: Totalment, superrendible.
0: Com a punt, jo crec que no li poden demanar res més.
5: No, molt rendible a totes les competicions, a més, uns números que te'ls firmaria qualsevol director esportiu.
0: Sí.
5: Bé, Sigankov tampoc va encertar amb les ocasions que va tenir, els de Mitchell van marxar al descans amb males sensacions i mirant de reull els resultats dels rivals directes.
0: I no es va complir el que passa als últims partits, que és Estuani el teu salvador, podríem dir, perquè és que...
5: Correcte, la segona part l'entrada d'Estuani no va donar, va donar més presència ofensiva al Girona, però Simeone va reaccionar reforçant la defensa i va ser un canvi estèril, no? Els gironins ho van intentar més amb cor que no pas amb el cap. Francesc va acabar lesionat al tram final del partit, l'equip va haver d'afrontar els últims minuts amb 10 jugadors, un seguit de despropòsits que no van ajudar. Ni Estuani, ni Unahi, ni Fran Beltran van trobar el premi de l'empat i amb el xiulet final els jugadors doncs van acabar abatuts, sabent que ens ho jugarem tot en l'últim partit, sense marge d'error.
0: En un minut, com hem arribat aquí i què ens espera del partit d'aquesta setmana? Perquè jo ja estic apagant Twitter, previsions, tot. No vull mirar res.
5: Mira, fas bé. El Girona arriba fins aquí perquè ha deixat escapar massa oportunitats en el pitjor moment de la temporada. De fet, l'equip només ha sumat 3 punts dels últims 18 possibles i sobretot ha fallat contra rivals directes com són el València, el Mallorca o l'Osasuna. També li han fet molt de mal els empats contra la Real o el Rayo, en partits que va competir però no va saber rematar la feina. El gran problema també ha estat la falta de gol, com comentàvem, perquè el Girona genera, arriba, però és massa innocent a les àrees. Tant que continua depenent d'un Estuani de 39 anys infiltrat, recordem que juga lesionat, tenir amenaça ofensiva. Amb tot això, tocarà guanyar l'Elx, la bèstia negra del Girona del 2020, el que va privar de l'ascens del Girona en el play-off, en aquell play-off fatídic, sense públic, aquell play-off de la Covid, de primera divisió. En parlarem la setmana que ve, Maria, i espero amb bones notícies.
0: No sé si en parlaràs amb mi o amb en Joan, perquè depèn de com en parlaràs amb mi o amb en Joan. Ja veurem.
5: Va, ànims i passem la setmana com puguem.
0: Exacte. Gràcies, que vagi bé.
5: Una abraçada, adéu.
6: Temps encara marcat per als núvols i l'ambient fresc, amb ruixats o tempestes aquesta tarda de dilluns. A partir de demà dimarts, el temps millora, amb matí amb més sol, però tarda novament amb nuvolades, i a partir de dimecres i la resta de la setmana, les temperatures faran un salt cap endavant, faran un salt cap amunt, i el sol tornarà a dominar.
0: Doncs nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur, i ens tornem a retrobar demà. Que vagi bé. Adeu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de
1: l'Empordà. Són les 9.
2: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
3: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
2: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
3: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
2: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Mont-ras ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Mont-ras. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
8: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca.
9: Love of Lesbian,
8: La Moda,
9: 30 UFAM,
8: Sidoní,
9: La Ludwig Band,
8: Cupido,
9: Barry B,
8: Carlos Ares,
9: Remei de Cala Fresca,
8: Temperalbo i El Comboi
9: i molts més.
8: El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit,
9: la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava.
8: Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
10: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
11: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
12: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
11: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
13: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
14: No, por favor, no, por favor.
11: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
15: Aquella nit al Tiffany's.
11: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i Segaró.
16: La millor música del món.
17: La millor música del món.
16: A Ràdio Capital.
17: Ràdio Capital.
16: Amb Marc Clapés.
18: La podem considerar ja la nova reina del pop, Sabrina Carpenter. Sona a Capital amb aquest Manchild.

0: 25 anys de cançons i territori.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: La cançó original és de Tame Impala i ara s'uneix la Jenny presentant aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: L'Empordà, també a radiocapital.cat.
1: El vam descobrir amb aquell Someone You Love, parlem de Luis Capaldi, que continua fent carrera, i ara escoltem aquest Stay Love.

0: Sona bé. Ràdio Capital. Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
1: Para bé l'orella, perquè et proposem aquesta cançó de Miles Smith. Està molt i molt bé, es diu Stargazing.

0: les xarxes. Busca'ns amb l'usuari @capitalempordà.
1: Ooh, hey, hey. Oh, while we're living in.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
3: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
2: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
3: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
2: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
3: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
2: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
4: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
5: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
4: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
5: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
6: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
7: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural, funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Clapés.
12: Obrim Human, el treball dels One Republic. N'escoltem aquest Run.

està mal. Només cal un bon sidral, deixar els problemes aparcats, tenir per dalt, el cap no està mal. Només cal un bon sidral.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Aquesta és l'última cançó de La Fúmiga, la banda del País Valencià que s'ajunta amb grans amics de la història que han col·laborat amb la banda d'Alzira. Parlem d'aquesta nova versió que han fet d'això que es diu Llegenda de la Mediterrània.

0: l'Empordà, també a radiocapital.cat.
1: El vam conèixer amb aquest Lose Control i des de llavors no ha parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Tens una casa o te'n vols fer una?
1: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
0: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia
1: ho fa possible.
0: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
2: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
3: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
4: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
3: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
4: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
3: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
4: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
3: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
5: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
6: A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia. Demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
7: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
8: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
9: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
10: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no comes, i llavors ja dic, hòstia, ja has d'explicar.
11: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
12: Amb Joan Bosch.
13: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
14: Tens calefacció de gasoil la casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
15: La millor música del món.
16: La millor música del món.
15: A Ràdio Capital.
16: Ràdio Capital.
15: Amb Marc Clapés.

Doncs vinga, obrim Lux de nou, el treball de Rosalía, la cantant més internacional que tenim aquí a casa nostra. I després de La Perla ens arriba aquesta que es diu Reliquia. Sona Capital, Rosalía.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 12.
0: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
2: Hi ha un moment
3: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions
2: perquè saps que no ho entendràs,
3: perquè et canses d'esperar
2: i de no saber exactament
3: què estàs pagant.
4: I si fos fàcil?
2: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot, sense paraules complicades,
3: sense sorpreses.
2: Parles amb persones i saps en tot moment
3: què tens contractat.
2: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
4: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom, la tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
5: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
8: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
7: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
9: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
10: mejor. No, por favor, no, por favor.
7: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
11: Aquella nit al Tiffany's.
7: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i Segaró.
12: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
13: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
14: de sis delictes.
13: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
15: El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
16: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
17: Avui una jornada plenament assolellada.
18: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
19: Ràdio Capital.
18: Per saber tot el que passa a casa teva.
20: La millor música del món.
21: La millor música del món.
20: A Ràdio Capital.
21: Ràdio Capital.
20: Amb Marc Clapés.
22: La millor música.
20: Per sentir-se bé.
22: Ràdio Capital.
20: Ràdio Capital.
22: 25 anys.

0: 25 anys ben Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Max Navarro, un artista que ens agrada molt aquí a la ràdio i que després d'Estrelles té una altra cançó fantàstica, és aquesta que sona de fons i que es diu Inigualable.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
3: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
4: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales de la ràdio? Sales de la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no comes, i llavors jo dic, hòstia, ja és explicar.
5: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
6: Amb Joan Bosch.
7: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
8: Cada pedra guarda un record. Cada masia, una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
9: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
10: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
9: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
10: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
11: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
12: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
13: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
14: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 01 55 o entra a nimbustelecom.cat.
15: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
16: Més econòmic del que et penses.
15: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
16: del nostre web,
15: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
16: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
15: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
16: La millor música del món.
12: La millor música del món.
16: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
16: Amb Marc Clapés.

0: Capital també a les xarxes. Busca'ns amb l'usuari @capitalempordà.
1: I ara a Ràdio Capital et proposem Lola Young. És una artista que debuta a la nostra antena amb una cançó que s'ha fet molt i molt important els últims mesos a través de TikTok i que ara arriba a la nostra antena carregada de bones intencions. Lola Young, això es diu Messi.

La cançó original és de Tame Impala i ara sonés la Jenny presentant aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: Ràdio Capital les tenim totes.
1: Va, com està? Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà. Ara t'oferim una proposta ben interessant. Ens la porta aquest jove artista que es fa dir Somr i que debuta a la nostra antena amb aquest Back to Friends, que té amb el seu nom. Somr a Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
1: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
2: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
1: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
2: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
1: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
3: Necessites una peça que ja no es fabrica? Un prototip? Una producció a petita escala? Copicat t'ofereix impressió 3D personalitzada amb tots els tipus de filaments i un assessorament expert. Prototipats de peces úniques d'impossible trobar per a empreses i particulars. Trofeus de petits tornejos. A Copicat t'ho aconseguim. Copicat Girona. Contacta'ns. 972-400-515 o entra a copicat.cat. Copicat. Més de 30 anys innovant en impressió.
4: Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Mont-ras ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Mont-ras. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
5: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
6: Sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
5: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
7: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
8: No, por favor, no, por favor.
5: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
9: Aquella nit al Tiffany's.
5: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'estic...

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Type.
1: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: Hey, hey. Oh, what we're living in.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
3: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
2: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
3: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
2: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
3: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
2: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
4: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de Dazón. I a més, durant un temps limitat, emporta't una Smart TV TCL 55 polzades i estalvia't fins a 502 euros. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
7: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
8: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
9: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no comes, i llavors jo dic, hòstia, ja has d'explicar.
10: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
11: Amb Joan Bosch.
12: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Canet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, d'en Peralbo i el Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran rebella de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
4: Hi ha un moment
5: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
4: Perquè saps que no ho entendràs.
5: Perquè et canses d'esperar.
4: I de no saber exactament què estàs pagant.
6: I si fos fàcil?
4: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
5: Sense sorpreses.
4: Parles amb persones i saps en tot moment
5: què tens contractat.
4: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
7: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
8: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
8: Però què passa aquí?
7: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
8: Així no hi ha qui les faci caure.
7: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
9: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
10: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
9: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
10: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
11: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
13: Més econòmic del que et penses.
12: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Com ha anat el cap de setmana? El Girona, fatal. Ja ens temíem que patiríem fins l'últim partit, i serà així. Si no guanya l'Elx a l'últim partit a Montilivi, el Girona anirà al Pedregà, i nosaltres també. De totes maneres, l'expert del Girona és en Raül Muixac, i ens ho explicarà d'aquí uns moments. A veure si veu el got mig ple o mig buit.

Però farem més coses en el programa d'aquesta tarda. Per exemple, viatjarem a Bulgària. Per què? Per Eurovisió. Quina merda de cançó. En fi, aquesta és la cançó búlgara que va guanyar dissabte passat a Viena. Amb aquesta excusa, el nostre turista occidental, Adrià Bas, ens portarà a un dels països més desconeguts i pobres de la Unió Europea. I parlant de música, Miquel Abres avui ens presentarà el seu nou disc i acabarem parlant amb el responsable del millor càmping de l'estat, la Ballena Alegre, que es troba a Sant Pere Pescador. Au, va, que ja queda cop molt poc per les vacances.

0: Hi ha dues menes de persones quan arriben les vacances. Els de càmping i els que necessiten un matalàs que no faci soroll quan es giren. El de càmping et diu, és llibertat, natura, aire pur... Sí, i també una senyora passant pel teu davant a les 8 del matí amb un raspall de dents i mirada de derrota. Després hi ha el d'hotel, que és meravellós. Esmorzar bufet, aire condicionat i aquella emoció de baixar en xancles com si fossis un multimilionari a punta cara, a punta cana, encara que siguis de Vallfogona. I l'apartament és el punt mig. Estem com a casa, exacte, però pagant 180 euros la nit per rentar-te tu els plats.
1: 972-313-702.
0: La pregunta d'avui: les vacances on? A un càmping, a un hotel o a un apartament? Au, va, a començar!
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: De cap a cap, visca la tarda.
1: Raül Muixac.
2: Raül!
3: Bona tarda.
2: Bona tarda amb la pluja que... Avui sí que, Déu-n'hi-do, per venir a la ràdio avui, m'he hagut de parar a l'autovia entre Palamós i Palafrugell perquè plovia a bots i barrals. Hi havia uns bassals increïble. No sé si...
3: Aquí a Sant Jordi ha fotut un ram, però ha estat molt curt. No, l'aigua no ens ha arribat ni a clavia, vull dir que tranquil, aquí.
2: I a més, el Girona té l'aigua al coll. Escolta, ja em diràs tu, què patirem aquesta setmana? La mare d'Antana.
3: Sí, noi, aquesta prèvia es farà molt llarga, perquè ara sí que ja... Mira, fixa't, una colla de partits dient que era una final, i jo deia, no és una final perquè encara és reversible. Doncs aquesta sí que ja és una final. Això sí que ja és una final, i a més, el Girona... Mira, té un avantatge que és que no haurà d'estar pendent de cap més camp. Només s'ha de concentrar en guanyar l'Elche. No li val cap més resultat, ni ha d'estar pendent de res més. És anar a guanyar el partit, ja està. Tan senzill com això i tan complicat a la vegada.
2: Ostres.
3: Però, evidentment, situació límit. No li val l'empat, evidentment no li val la derrota, no depèn d'altres, només depèn d'ell mateix, però això sí, ha de tirar aquest partit endavant, sí o sí, si vol estar primer l'any que ve.
2: Quina pressió, eh?
3: Sí, realment és una pressió, perquè, clar, no hi ha marge per l'especulació. Altres vegades que s'ha arribat a partits d'aquests també molt dramàtics, valia l'empat, saps? Com a mínim com a mal menor. És que aquí no. Aquí, a mesura que vagin passant els minuts, si el Girona no marca, els nervis aniran augmentant. Ja no et dic... Si com està passant en els últims partits, tot i jugar bé, s'avança el rival, per tant, hauran de saber remenar aquest estat de necessitat i espero que ho aconsegueixin. El problema que hem tingut els dos últims partits, per exemple, és que el Girona ha jugat bé contra rivals que ho hem vist. No s'hi jugaven res, l'Atlètic de Madrid ahir... No tan descaradament com la Real, però jo crec que no va anar al 100%, el que passa que, clar, tenen tanta qualitat que si comença una errada en la teva àrea, doncs l'aprofiten, no? Però l'Elx, sí, l'Elx vindrà a intentar que no jugui gaire res, a jugar amb els nervis del Girona. A favor del Girona hi ha un fet, que és que l'Elx és un equip entrenat per l'Eder Sarabia, que és un home amb ADN a Barça, i és un equip que... A vegades li costa especular. De fet, si mirem els seus números lluny del seu estadi, és el pitjor visitant de la categoria. Només ha fet 7 punts fora del seu camp, perquè, vaja, no saben amarrar els partits, una miqueta com el Girona. Però, no sé, en ells els hi val l'empat, saps?
2: A veure. Si perden, són ells que baixen de categoria, no?
3: No. Hi ha alguna combinació que ells perdent també se salvarien. El que passa que, clar, això sí que ens obligaria a estar molt pendents d'altres resultats. Jo suposo que aquestes combinacions, si en algun moment de la tarda es donen, ara no em facis dir exactament quines són, perquè no me les he mirat, perquè només em centro en què s'ha de guanyar.
2: Exacte, sí.
3: L'únic que ens incumbeix a nosaltres, però hi ha alguna combinació que amb ells fins i tot la derrota els hi podria valer. No sé si arribats al punt, si aquells resultats que també el salven són molt ferms, no sé si arribats al punt el Girona podria arribar a mirar de pactar sobre la marxa alguna cosa, però vaja, jo això no me la jugaria, no em jugaria a arribar a aquest extrem. Jo penso que el Girona ha de sortir decidit al camp, ha d'anar a buscar la victòria, ho té fàcil perquè no pot especular de cap manera, per tant, s'ha d'anar a buscar la victòria des del primer moment. No, aquí no hi ha d'haver dubtes. Montilivi ha de mirar d'acompanyar tant com sigui possible i escolta, cadascú que s'encomani amb alguna cosa que cregui. Jo personalment m'encomanaré a Estuani. Espero que aquesta setmana li facin fregues totes les que li hagin de fer, que l'home recuperi, que s'hagi de recuperar, si s'ha d'infiltrar, que s'infiltri, perquè...
2: Que bo.
3: Ara fora conya.
2: Sí, sí.
3: Per què el Girona no ho ha tirat endavant davant de dos equips que li han posat facilitats? Perquè no té rematada. Hem rematat com 20 vegades per partit i només ha marcat Estuani. Ahir no va estar encertat, el dia de la Real sí, però fins que Estuani no entra al camp no acabem d'encertar entre els tres pals, i això és molt, molt clau. Ahir Oblak va fer segurament una de les seves millors actuacions de la jornada, com l'altre dia li va passar amb Remiro, però vaja, l'ocasió que falla Brian Hill, per exemple, a porta buida amb el 0-0, ostres, són d'aquelles que després les recordes, eh? I espero que Estuani estigui per jugar, perquè si no em fa la impressió que no tenim cap més jugador que pugui remenar-se en aquests moments de pressió com ell.
2: Déu-n'hi-do. Ai, senyor, o sigui que les passarem més putes que caïn.
3: Patirem perquè el rival també s'hi juga molt i no ens ho posarà gens fàcil. I mira, si el Girona comença bé el partit i comença guanyant, ni tan sols en aquí jo crec que no s'esveirà el patiment, perquè seria molt estrany que en el partit més crucial de la temporada el Girona fos capaç d'arribar al descans, que si jo guanyant 2-3-0. No ha passat en cap moment de la temporada, per tant no passarà aquest diumenge. El més normal és que estiguem durant tot el partit mastegant sorra, allò ens farà bola el partit i fins i tot si ens posem per davant serà un marge tan curt que estarem patint tota l'estona. Per tant, ens aprimarem uns quants quilos, la gent que estigui delicada del cor, no sé, que pagui la ràdio, vagi a passejar i ja es connectarà al final, i els altres els tothom arrenen com es pugui. Jo d'entrada ja he començat a activar el contragafe.
2: Què és això, a veure?
3: Vos mira, buscar totes les vegades que el Girona ha tingut un partit d'aquests crucials, sí, a casa i no l'ha sortit.
2: I què?
3: Per tant, allò típic que li passa al comentarista, no? Que diu, aquest jugador és infal·lible des del punt de penal, tira el penal aquell i el falla, saps? Doncs vinga. En general, el Girona no se'n surt bé quan té aquests partits a casa. Doncs vinga, va, juguem el contragafe, a veure si aquesta vegada ens fan callar la boca i sí que se'n surten i ho celebrem tots.
2: Raül, dissabte que ve, hora del partit i a quina hora comença la transmissió?
3: Hora del partit a les 9, arrencarem mitja hora abans i esperem que a les 11 puguem celebrar-ho tots plegats amb una bona estrella d'am.
2: Visca la merda i visca la mare que ho va parir tot plegat i que... aneu al camp, sisplau, eh? Aneu al camp a fotre merder i a donar suport, perquè si no, escolta, les passarem, com deia abans, més putes que caïn. Raül, que vagi bé.
3: Vinga, va, una abraçada. Adéu. Bon dilluns.
2: Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Quan aneu de vacances, què preferiu? Càmping, hotel o un apartament? Per què us demanem això? Doncs perquè d'aquí a 10 minuts mal comptats entrevistarem el director del càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescadors, que és un dels càmpings més grans d'Europa. Sembla que són 5-6 mil persones que hi caben allà. Vaja, més gran que un poble, però això segur. I bé, els han atorgat fa res, poques setmanes, el títol de millor càmping de l'estat espanyol. I aprofitem aquesta excusa per saber quines són les vostres preferències a l'hora d'anar de viatge. Amb un càmping, a un hotel, a un apartament. Per exemple, en Martí de Palafrugell diu: jo sóc molt de càmping, sempre m'ha encantat acampar. Això sí, si plou 3 dies seguits començo a mirar apartaments per internet. La Laia és de Girona, diu: hotel sempre. Vacances no vull pensar ni en fer llits ni en netejar plats. M'encanta baixar a esmorzar i trobar-ho tot preparat. Potser és poc aventurer, però descanso de veritat. En Quim és de Figueres, diu: apartament, sens dubte. Diu: tens llibertats d'horari si pots cuinar alguna cosa quan et canses dels restaurants. A més, quan viatges amb molta colla, surt molt bé de preu. La llàstima és que, esclar, t'has de fregar, ho has de rentar absolutament tot. Ja ho entenc, que hi ha molta gent que no li agradi, com per exemple a mi. Gràcies, Quim de Figueres. Oh!

0: Red, I Won't Let the Sun Go Down on Me, el tema de Nick Kershaw. Això és de finals de la dècada dels 80. I molt abans, aquest clàssic de Stevie Wonder que ens espera just després de la publi.
1: De cap a cap.
2: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
3: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
6: A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular.
7: Segueix-nos a les xarxes socials. Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
8: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
9: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
10: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes
11: autors d'assalt. Entitats com el Grup Tenis La Bisbal i el Camp.
10: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
12: A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
13: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
14: Avui una jornada plenament assolellada.
15: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
16: Ràdio Capital.
15: Per saber tot el que passa a casa.

0: Avui anem cap a
1: Sant Pere Pescador. El càmping Bungalow Resort La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador ha estat reconegut amb el premi AXI Award en la categoria de millor càmping. Un guardó que distingeix els establiments millor valorats pels usuaris a nivell de l'estat espanyol. Per tant, podem dir que La Ballena Alegre és el millor càmping, segons els seus clients, de l'estat espanyol. Tenim amb nosaltres, clar, un càmping és com una ciutat. I per posar un paral·lelisme, si la ciutat té un alcalde, doncs l'Antoni Castellà, que és el director del càmping La Ballena Alegre, és l'alcalde de La Ballena Alegre. Hola, senyor alcalde, bona tarda, com estàs? No et sento. Ara et sento.
2: Bé?
1: Sí, perfecte.
2: Bé? Bueno, bona tarda, salutacions a tothom des de l'alcaldia de La Ballena Alegre.
1: Senyor alcalde, enhorabona, eh?
2: Gràcies. Gràcies, però aquí tenim, reconeixer que és un treball de tot un equip que tenim al darrere. Vull dir que no és feina meva, sinó que és feina de tot l'equip.
1: Molt bé. Per què us han donat aquest premi? Què valoren, bàsicament, els clients que han votat per donar-vos aquest premi, Antoni?
2: Bueno, els clients valoren una mica la qualitat de les instal·lacions, l'oferta lúdica i una mica també el tracte que reben, no? Llavors, són clients que han pagat, aquí voten tots, siguin parcel·les o bungalows, no hi ha distinció, sinó que diem a nivell general, doncs, lògicament el de bungalows valorarà el seu allotjament i el de parcel·les valorarà una mica totes les instal·lacions que fa servir, a veure, sigui parcel·les sanitaris. Llavors, vull dir, no hi ha millor dir que quan se'n va un client que estigui satisfet. Pues és una mica el que s'intenta des de La Ballena Alegre, que tothom marxi satisfet i que gaudeixi d'unes bones vacances.
1: Saps quina pregunta estic fent als oients? Arranca t'entrevisto avui aquesta tarda, Antoni. Els faig triar. Quan van de vacances, què prefereixen? Càmping, hotel o apartament? Són compatibles els tres tipus de clients, els que van a un càmping, un hotel o apartament, o són totalment diferents?
2: Jo crec que són totalment diferents. O sigui, per exemple, diria que el càmping, la clientela que tenim de càmping, és un client que li dona un contacte amb la natura, es fa una socialització dintre de les vacances. Tu, per exemple, estàs en un càmping, coneixes el que tens al costat, el veí, el que tens davant, hi ha més socialització. En canvi, possiblement, el que va en un apartament, lògicament està a l'apartament i quasi no es coneix ni a ningú. Està al seu apartament i fa la seva vida. A l'hotel passa una mica el mateix, i també et dic una cosa, quan vas en crios petits i mainada, doncs en un càmping és fantàstic perquè tens una llibertat, es poden córrer en bicicleta, no hi ha perills, i llavors és diferents vacances, vull dir, cadascú, suposo que una parella doncs, li agrada a vegades molt més anar a l'hotel, i jo crec que els càmpings encaixen molt a turisme familiar.
1: Toni, per fer-nos una idea de lo gran que és La Ballena Alegre, que ja deia abans que és un dels càmpings més grans d'Europa, quan esteu a tope, que suposo que deu ser el mes d'agost, quanta gent hi cap al càmping hostatjada?
2: Pues estem sobre 4.000 persones aproximadament.
1: Déu-n'hi-do.
2: Són unes quantes.
1: Però clar, gestionar la diversió, l'entreteniment de 4.000 persones que estiguin ben allotjats, perquè teniu de tot, o sigui, és una ciutat, teniu supermercat, teniu discoteca, fins i tot, em sembla que teniu fins i tot bé un balneari, teniu un spa, no?
2: Sí, correcte. Sí, a veure, al final una mica el que intentes oferir els màxims serveis que hi hagin, eh? Llavors, sí, és veritat, és com una petita ciutat. L'avantatge que tenim, a veure, nosaltres no tenim obert tot l'any, vale? Una mica també condicionats pel clima. Ja ho sabem que aquí a partir de novembre fins al... no és el mateix, que és difícil la temperatura, però clar, això ens dona temps per preparar les instal·lacions, a preparar deixar-ho tot al màxim preparat, que quan comenci la campanya doncs el client gaudeixi i estigui tot en perfectes condicions. Per això et dic que hi ha molta feina de preparació a darrere que dius, ui, tanquen els càmpings,
1: clar,
2: ja està.
1: Diu, clar, no.
2: Tanquen els càmpings i a darrere hi ha una feina.
1: A l'hivern.
2: Exacte. El dia que tanca serà l'endemà i ja comencem a preparar la temporada següent. Saps què vull dir? Anem així. Com la moda. Un any adelantat.
1: Toni, parles de que heu apostat molt per la qualitat i la sostenibilitat. Imagina't que jo sóc client, vinc al càmping. Com noto jo, d'entrada, que sou un càmping sostenible, La Ballena Alegre, Toni?
2: Bueno, nosaltres aquí d'entrada veuràs que tota la separació de residus la fem nosaltres personalment, no hi ha aquells grans contenidors, sinó que és tot una manera més manual, se fa tot amb uns sistemes de cotxes elèctrics que retiren tot i es porta, tenim uns compactadors a fora i totes les brosses, els plàstics i la matèria orgànica es fa d'una manera manual perquè realment no molesti i no facin olors ni res, i això es fa d'una manera manual. Després tenim tots els temes, per exemple, tot el tema de, s'explica una mica tot el tema de l'energia fotovoltaica, amb el qual, per exemple, si vas amb un galó, doncs hi ha unes instruccions d'alguna manera que consumeix de dia, estalvia de nit. Ens consumeix quan tenim sol, màxima radiació, màxima generació de fotovoltaica, és quan s'ha de consumir tot l'elèctric. I a la nit, per exemple, doncs, obres finestretes per fer la fresca. També ara no toca tant, però nosaltres continuem fent l'estalvi d'aigua, encara que ara tothom va content i sobrant, però això tard o d'hora tornarà a passar i continuem amb la nostra política d'estalvi d'aigua. Tenim unes màquines de regenerar aigua a través de la humitat de l'aire. Llavors, pues, totes les piscines s'omplen amb aquestes màquines que generen tota la humitat que agafa de l'aire, la posem amb aigua dintre la piscina.
1: Que
2: sí que hi ha petites actuacions que després, bueno, pues, per exemple, el miniclub, hi ha activitats de medi ambient a fabricar, per exemple, joguines pues, amb material, pues, bé sigui iogurts, bé sigui papers, els rulls de paper higiènic, i que es fa moltes coses de reciclatge. Tenim, per exemple, unes fonts amb la qual, per exemple, el client pot recargar l'aigua a les fonts sense haver d'anar a comprar aigua al supermercat per rodir envasos. I allò s'estan repartides pel càmping, bueno, són aquestes màquines que van amb osmosis, i, bueno, i mica, pues, tot fa gra, pues, al final tot fa un conjunt.
1: No? Molt bé. Escolta, una cosa, només per curiositat, d'aquests 4.000 clients potencials que teniu en temporada alta, bàsicament el mes d'agost, com estan repartits per nacionalitats? Quin és el client clàssic de tota la vida? Quin tant per cent representa l'estranger i el nacional, el català i la resta de l'estat?
2: Bueno, sí, al final el primer client és estranger. Els estrangers representen pues, qui serà un 65-70%, però ho entendràs molt fàcil. Què passa? Un client alemany, per exemple, és un client que el ve des del maig a l'octubre.
1: Ah, m'entens?
2: És un client que és com un goteig. Clar. Mai hi ha massificació alemans, mai n'hi ha. No és com l'holandès que tens un mes que és la bogeria que sembla que estiguis a Holanda. En canvi, el client alemany, exacte, és un goteig des de maig fins a octubre. I al final tot suma. Saps què vull dir? Perquè clar, al final tot el mes de maig, al juny. Possiblement el juliol i l'agost és quan desapareix més l'alemany, que és quan li agrada més d'estar més fora de temporada. En canvi, el client català, tenim el client, realment és el tercer país, diguem-ne la Hispània, no? Que seria que realment la Hispània és catalans i bascos, que és el potencial fort que tenim. Vull dir, el resta d'Espanya, pues, suposo que els serà més bé un altre lloc més tipus, sí, no sé, Alacant, jo què sé, marinadors. Diguem-ne marinador. No s'hi agrada tant la natura.
1: Sí, però marinador em sembla que ja no existeix, eh? O sigui...
2: El que vull dir-te que els clients que... Els nostres són clients que els han gaudit de la natura, o sigui, la natura, vull dir, és una filosofia de vacances. Vull dir, aquí hi ha una confusió que la gent es pensa, no, és que el càmping, és molt barat, no. La gent es pensa que el càmping tenia mala fama perquè deia, ui, càmping, barat, no. O sigui, a fora Europa això ja des de començament està clar. A veure, evidentment hi ha càmpings baratos i càmpings cars, en funció una mica de la categoria, així com si va a un hotel.
1: Tu ets car, Toni, tu ets car? Sí, no? Ets car, eh?
2: Sí.
1: Bé, com a mínim ho reconeixes.
2: Sí, el que passa que nosaltres amb el preu sí que estan inclòs tots els serveis. Tu, per exemple, agafes un bungalow i amb el bungalow pues, ja tens tot. Tens l'internet, els llençols, tu tens tot. A vegades hi ha alguns que des de i després quan suma i sigui, al final surt car. Igual que les parcel·les. Les parcel·les ja tenen l'electricitat, l'aigua, el desaigua, tens l'internet gratis i si vols, per exemple, ja contractar per exemple, no, és que jo vull fibra òptica perquè m'he de connectar i vull, no sé, vull mirar el Netflix, doncs llavors tens una opció que tens un suplement i ho pots tenir. Però vull dir que em refereixo, per exemple, tots els sanitaris tenen rentaplats, està inclòs, no hi ha monedes. Per exemple, després, l'exemple, totes les màquines, hi ha unes màquines als càmpings que és per netejar els vàters químics, en el qual doncs, les caravanes, autocaravanes i els vàters químics. Normalment a tot arreu s'ha pago, no, aquí va inclòs, tu poses allà la màquina, te neteja el lavabo i t'ho omple de líquid i no s'ha pagat res. Vull dir que nosaltres sí que intentem que el preu sigui final, M'entens? Vull dir que no jo som així, saps què vull dir?
1: Molt bé, Antoni Castellà, que és l'alcalde barra director de la Ballena Alegre, moltes, moltes gràcies, i que tingueu una bona temporada. Una abraçada molt forta.
2: Moltes gràcies i benvinguts a tots els que vinguin per aquí. Moltes gràcies.
1: Adeu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5. Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
2: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
3: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
5: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
4: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
5: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
4: Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
5: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
4: T'esperem a Sidral, essència MOMA.
6: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
7: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
8: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
7: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
8: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
9: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
0: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
10: La ràdio de l'Empordà.
0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
11: Què tal? Com va la tarda? 5 i 4 minuts. Tarda plujosa, sobretot prepirineu de les comarques de Girona i zones costaneres. Estic mirant el radar meteorològic i veig molts colors vermells, fins i tot liles, que indiquen tempesta important. Per exemple, que bàsicament es concentra a Ripollès, Selva i també Baix Empordà. I Garrotxa. Això és el que em diu el radar meteorològic. I el que ens dirà en l'Adrià Bas d'aquí uns moments és coses d'un país molt desconegut, que és notícia perquè dissabte passat va guanyar el Festival d'Eurovisió per primera vegada. Anirem a Bulgària. Crec que és el gran desconegut, però que hi ha coses molt interessants. Però abans d'anar a Bulgària, farem un vol per Egipte.

0: A la merda tot. Adrià Bas, bona tarda, com estàs?
1: Bueno, pues estupendo, pues a la merda tot, bona tarda.
0: No, és el que diu aquesta cançó dels Oques Gras. Un momentet. Quina cançó t'agrada més? Aquesta que has escoltat d'Oques Grasses? No em contestis encara. Sí. O aquesta altra? I'm the bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, I'm the bangarang, bangarang, bangarang, bangarang, I'm the bangarang. A la merda tot.
1: Home, t'he de dir que totes dues són molt diferents, però clar, aquesta última és la cara, ho peta fort, diguem-ne. Igual que les Oques, que ho volien petar davant del mirall, pues això, aquest cap de setmana jo sé d'un lloc on això no pararà de sonar. Bé, vaja, deu estar sonant ja des de fa setmanes i mesos, i tenen tot l'estiu per endavant per sentir-la.
0: Doncs aquest cap de setmana estava pensant a veure on podem anar aquest dilluns amb l'Adrià Bas. Dic, ostres, a Bulgària, que és un país completament desconegut, i estic segur que hi ha coses molt interessants. Per què? Doncs per Eurovisió!
2: El turista accidental, amb Adrià Bas.
0: Ha fet un treball de recerca i investigació. Eurovisió...
1: Bueno, si més no, farem una cosa. Com que aquest any no s'ha pogut veure o no s'ha vist el festival per Ràdio Televisió Espanyola, com era habitual, no hem pogut veure aquells famosos vídeos introductoris de cada país.
0: Jo els he vist,
1: Si ho has seguit per internet, sí.
0: YouTube.
1: Però la majoria de la gent no ho ha vist, llavors ara anem a fer una mica d'aquest retrat.
0: Ai, que maco!
1: Imagineu-vos que ara anem a fer aquest vídeo.
0: La postal, la postal.
1: Això mateix, la postal. La postaleta. Sobretot perquè jo cada vegada que penso en Bulgària, ja em permetreu la broma, me'n recordo d'Eugenio.
0: Com?
1: Perquè
0: no et segueixo. Que hi havia algun acudit
1: Perquè efectivament l'Eugenio explicava d'aquell senyor que entrava en un puesto i veia un cartell d'anuncis que posava senyor, ensenya el búlgaro. I es veu que era un idioma, saps què vull dir? Jo cada vegada que sento parlar de búlgar, doncs això, penso en aquest acudit.
0: Molt bé. Digues.
1: Bulgària té coses interessantíssimes. És un dels països més antics d'Europa, no dic de la Unió Europea, sinó del continent europeu en tant que país. És un país que... com a nació o com a estat, funciona des de fa molts més anys que molts dels altres que s'han anat formant i constituint, i especialment en aquella regió balcànica, que ja saps que allò és un puzzle d'anar traient i posant.
0: Abans que l'Hernán Cortés fotés maleses a Mèxic...
1: Sí, i tant, bueno, i tant. I directament des de abans de Roma i tot. Roma els va envair, però posterior a Roma. Però coses interessants i divertides de Bulgària. Aneu en compte, per favor, perquè és molt típic. Saps com quan vas als països on es condueix per l'esquerra, que t'equivoques i mires quan has de creuar el carrer, estàs acostumat a mirar primer dret, després esquerra... Allà aneu en compte amb el sí o no, perquè Bulgària és aquell país que moltes vegades ens explicaven que per dir sí giren el cap de dret a esquerra i per dir no mouen el cap de dalt a baix. És exactament al revés del que fem nosaltres.
0: No fotis, ostres.
1: Per tant, et pot semblar que quan demanis una cosa, si te'l mouen de dalt a baix, t'estan dient que no.
0: Que no...
1: Exacte, vull dir que no fotem ara aquí un pa com unes hòsties.
0: Ostres, la nena de l'exorcista tindria problemes a Bulgària, amb aquells cops de cap.
1: Ah, no, que conya, aquella cap ni un, si li girava el cap a 60, què problemes havia de tenir? Que va! No. Bulgària també és famós per una altra cosa, que clar, molta gent hi deu caure. És un dels bressols del iogurt, el famós iogurt búlgar.
0: Ah, sí?
1: Perquè el iogurt búlgar té una característica que està fet amb un... És a dir, es produeix a partir d'un lactobacillus, que es diu lactobacillus bulgaricus, i que es veu que és bastant únic en aquella regió concreta. És a dir, no es pot repetir un iogurt búlgar aquí, a no ser que portis una soca d'aquest lactobacillus. Per tant, és un aliment que s'ha utilitzat des de que s'entén la tècnica, doncs des de fa molts i molts i molts de segles. I per això diuen, i té aquesta fama de ser un aliment molt saludable. I una altra cosa que també m'ha cridat molt l'atenció és que allà els rams de flors s'han de regalar amb número imparell de flors.
0: Què vols dir? Per què?
1: Sempre imparell.
0: Que porta mala
1: perquè
0: sort.
1: Perquè si fas un ram... De... No, normalment, perquè els rams de flors amb flors i amb número parell de flors estan especialment dedicats als difunts. Són pel cementiri.
0: Mai de la vida...
1: Si vols regalar...
0: Mai de la vida m'havia entretingut a comptar les flors que hi havia en un ram. Mai de la vida.
1: Jo tampoc, a no ser que sigui perquè és un aniversari i vols que hi hagi doncs, 40 roses o les que siguin per un aniversari. Però sí, jo tampoc no hi havia pensat mai, doncs allà, sobretot, no se us acudeixi mai, o probablement us ho preguntaran a la floristeria. Clar, llavors us ho diran per quina ocasió és.
0: Per un mort,
1: tingueu en compte.
0: Per un mort o per un viu?
1: Exacte, correcte. Però, i després això lliga amb una altra cosa, que és un dels principals països exportadors d'oli de rosa. Aquest oli de rosa que es fa servir en cosmètica, en perfumeria, doncs allà, de fet, hi ha un lloc molt bonic que es diu la Vall de les Roses, evidentment perquè és plena de rosers, i d'allà es produeix, doncs d'allà en surt una de les grans quantitats, una de les grans exportacions d'oli de rosa que hi ha a tot el món.
0: Carai.
1: Però llavors, si l'any que ve, posats a que tot aquest Cristo d'Eurovisió, la part política, doncs ja quedi... Bueno, diguem que posats a que Israel no hi participi, ja diguem-ho tot clar. En fi, si voleu anar
0: a Sofia.
1: A veure el festival, d'entrada ja podeu començar a mirar les entrades, d'aquí 4 mesos ja es posen a la venda. Són de les que volen abans que res. És a dir, tu, fins i tot quan no saps qui participarà, les entrades per veure la directa a tot arreu sempre volen. Les compres i ja t'organitzes el viatge, d'això d'entrada. Però si voleu anar, coses que podeu veure allà. Doncs d'entrada, la gran mesquita d'Alexander Nevsky, la gran catedral ortodoxa d'Alexander Nevsky, és una de les catedrals ortodoxes més grosses del món, amb cúpules daurades, amb una quantitat de metres quadrats. Diu que hi caben fins a 10.000 persones en aquella catedral. O sigui, és pràcticament un estadi petit, però és pràcticament. I tant, hi ha estadis de futbol més petits, vull dir, imagina't. Doncs, si aneu, aneu-la a veure perquè és preciosa, és sensacional. També és molt interessant fer un recorregut, comptant que Bulgària és dels països que s'ha afegit a la Unió Europea de manera més recent, ara no sé els anys que fa, no en fa pocs, però tampoc no és dels, o sigui, és dels darrers, han millorat molt la xarxa de metro. I les línies de metro, les estacions de metro allà, també formen part, o són gairebé com a museus. Els museus de la ciutat aprofiten les estacions de metro per posar-hi part de les seves col·leccions. És a dir, tu vas en metro i pots veure vitrines amb restes, amb obres d'art, amb peces, que d'una altra manera potser hauries d'anar a un museu a veure-les. Per tant, val molt la pena aprofitar, doncs això, ja que us hi heu de moure, fer algun trajecte a través de les línies de metro per, doncs això, per disfrutar de la ciutat.
0: I una última cosa, molt ràpidament, Adrià?
1: Una última cosa, sí, certament. Bulgària és la capital, o perdó, és el país on es va crear l'alfabet ciríl·lic. Aquest famós alfabet que després, amb el que després els russos han fornit també la seva llengua, doncs el ciríl·lic neix d'un sant, Sant Cirili, i del seu germà Sant Metodi, que són els que van doncs això, sistematitzar l'alfabet cirílic. Una recomanació, no és difícil d'aprendre el cirílic, és a dir, no és difícil d'aprendre a pronunciar-lo, és a llegir-lo, el pots llegir literalment, cosa és que després sàpigues què dius.
0: Exacte.
1: No, però és una recomanació que val la pena, perquè si tu saps els llocs on vols anar i llegeixes cartells i ets capaç d'arribar a pronunciar noms concrets, noms de catedrals, noms de les avingudes, això és molt probable que si arribes a saber desxifrar el cirílic t'ubiquis una mica més bé que no si no en tens ni idea. Altra cosa és que després puguis aprendre a parlar el búlgar, això és una altra història,
0: Adrià, deixem-ho aquí, perquè jo ara no tinc temps per prendre el búlgar, ni el cirílic, ni res, escolta.
1: No, però a mi m'ha obert la gana i m'aniré a prendre un iogurt, ara, això sí que ho farem.
0: Doncs apa, bon... Bon profit, que vagi bé. Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Va, que d'aquí uns moments obrim línies, però abans llegeixo uns quants WhatsApps que m'han arribat. Recordeu la pregunta d'avui. Quan aneu de vacances, què preferiu? Càmping, hotel o apartament? Carla de Banyoles, vaig provar el càmping per primera vegada l'estiu passat i vaig descobrir que ronco molt més del que em pensava, perquè tota la parcel·la ho sabia. Però he de dir que les nits a la fresca tenen una màgia increïble. En Jordi de Blanes, bé, Blanes també és una zona molts de càmpings, eh? Jo faig una barreja, hotel un parell de dies per descansar bé i després apartament per tenir més autonomia. Ja fa molts anys que ho faig així i la veritat és que em va de conya. I la Núria, d'on és la Núria? De Pineda, a veure què diu. Amb criatures, apartament, necessites nevera, rentadora i espai per sobreviure. Els hotels estan molt bé, però el tercer dia els nens ja converteixen l'habitació en un camp de batalla.

0: I seguirem amb més ritme després de la publicitat. Amb el ritme de la nit. Serà d'aquí 4 minuts.
1: De cap a cap. Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
2: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
1: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
2: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme.

0: turisme 972 62 45 20.
1: I segueix-nos a les xarxes socials. Begú és autèntic. Peix de roca Begú.
2: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins. Tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
3: Aquest estiu viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: 972 313 702.
1: 2:03 de la tarda. Res, d'aquí uns moments vaig amb trucades, però us he de donar informació sobre les tempestes, que són més greus del que em pensava. A veure, alerta vermella per pluja, Sant Feliu de Guíxols, hi ha hagut una tempesta aquesta tarda que ha acumulat 100 litres i Castell d'Aro ha superat els 50 litres. He vist vídeos de la zona de Platja d'Aro, de comerços i carrers inundats. Sant Feliu de Guíxols ha suspès les classes aquesta tarda i, per exemple, a la zona de Llagostera també han caigut 20 litres en menys de 20 minuts a Llagostera. I ara tenim a la Carme, que està conduint per Jafre, i també abans d'entrar en directe em deia que està plovent força. Hola, Carme, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Està plovent molt?
2: Està plovent, sí, però, ostres, no tant com aquí a Sant Feliu, que expliques.
1: Sí.
2: No, està plovent, però plou bé, normalet.
1: Jo ara estic mirant el radar i la zona que és més on hi ha més intensitat de pluja, pel que veig aquí, és la zona de Girona, els voltants, i per aquí on ets tu, el Baix Empordà. Bé, si algú ens ha d'explicar alguna informació respecte a l'alerta vermella per pluja que hi ha aquesta tarda, que ens truqui, sisplau, en aquest telèfon.
0: 972-313-702.
1: Estic pensant si hi ha algun comerç o algú que ha vist els incidents i els problemes a Platja d'Aro o a Sant Feliu de Guíxols, que ens truqui i que ens ho expliqui. Però avui la Carme de Jafre ens trucava per decidir on anirà de vacances. Bé, si hagués d'anar de vacances, on triaria? Un càmping, un hotel o un apartament? Ja ho tens clar, Carme?
2: Jo sí, de sempre, un hotel.
1: Per què?
2: Si vaig de vacances, no vull fer res, absolutament res.
1: Res.
2: Si vaig de vacances, vull que te facin a... Bueno, pues eso, no? A l'hotel, tens la tens neta, bufet per desmorzar, per dinar, per sopar... Sí, hotel, definitivament. El càmping jo crec que és més per famílies, sí, no? Per quan tens nens, vas amb mainada i així, que els pots deixar sueltos per allà. I hi ha moltes coses a fer, però jo crec que...
1: Clar.
2: En parella o... hotel, definitivament.
1: Sí. Clar, si vas amb família, el càmping és ideal, perquè a més hi ha un munt d'activitats per poder fer, i diguem-ne que posar aquesta mainada que estaria de conya en un càmping en un hotel allà a l'habitació és que es moririen. No ho sé.
2: Clar, jo crec que és un format diferent, El càmping, el que t'he dit, que la gent que fa càmping i així, doncs els deixa anar un cop, els nens te venen a buscar, te van a buscar els mapes així,
1: sí.
2: I ja s'ho estudien tot i ja saben funcionar, i els pares els deixen anar i ja està. Llavors un hotel és més... No pots fer-ho això, evidentment. Llavors, però jo, de vacances, d'hotel, que me lo hagan todo, tu.
1: I tant.
2: Si no... No són vacances, no?
1: Clar, i a més un apartament pots estar, diguem-ne, com a casa, però clar, has de fer la feina de casa, rentar els plats, rentar-ho tot, i tant per tant...
2: Exacte.
1: Escolta, saps...
2: Sí, i després sempre li toca tot als mateixos,
1: clar.
2: No direm ni cap un costat o l'altre, sempre els hi toca fer tots els mateixos, llavors.
1: Clar, quedem allà mateix.
2: Sí. No són vacances ni res, això.
1: Saps quin és un dels millors invents dels hotels, a part de que t'ho facin tot?
2: Hosti, no.
1: No molesten. Saps allò que pots posar a l'habitació, que no t'emprenyin? Eh que sí?
2: Sí.
1: Sigui les 10 del matí, que truca la dona de la neteja, que es foti, que s'esperi.
2: Ah, exacte. En un càmping això crec que no passa,
1: clar.
2: No pots posar cartells de no molesten.
1: No, per a nada.
2: No,
1: home, no. El que passa que moltes vegades, si deixes molta estona el do not disturb, el no molesten, l'habitació l'acabes fent tu, però en fi, és igual, un dia és un dia, no passa...
2: Sí, te toca, segur que te toca. O te cobren un dia més, això també passa, Te poden cobrar
1: com?
2: Si te cueles d'horari.
1: Ah, sí?
2: Sí, en un hotel, si tu no surts a l'hora...
1: Ah, val, sí.
2: Per lo que sigui, has sortit de festa, estàs de ressaca, i no t'aixeques, aquell dia de més te'l cobren. Clar, ja passa l'horari i otro dia más.
1: Em sembla que és a les 12.
2: Em
1: sembla que és a les 12 del matí que has de sortir del...
2: Sí.
1: El check-in i el check-out i tot això, no sé com funciona, però...
2: El check-out, out aquest, el famós check-out als hotels és a les 12. No, sí. Els càmpings, no sé, suposo que poder més aviat, perquè, no sé, hi ha més per netejar o no sé, no sé.
1: Està bé, està bé. Molt bé, Carme de Jafra, doncs gràcies per donar-nos primer tota la informació meteorològica i per explicar-nos les teves preferències a l'hora d'anar de vacances. Una abraçada.
2: Molt bé.
1: Adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll. Avui a Girona es notícia que la 71a edició de Temps de Flors tanca amb més de 400.000 visitants. Segons la vicealcaldessa Gemma Geis, aquestes dades representen un 10% més respecte a l'any passat. El consistori apunta que les previsions de mal temps han fet que molts assistents avancessin la visita el primer cap de setmana. De fet, el diumenge 10 de maig ha estat la jornada amb més afluència, amb 72.750 persones. Geis també ha destacat que la pluja ha permès passejar molt millor i que les precipitacions han sigut respectuoses amb la mostra. La majoria de visitants han arribat des de l'àrea de Barcelona, de França i de les comarques gironines. I Unió de Pagesos ha presentat un recurs d'alçada contra la resolució que aprova definitivament el projecte de les anomenades variants d'Olot i les preses a l'eix Vic-Olot i demana al Departament de Territori que es reverteixin les actuacions. El sindicat al·lega que incompleix la llei d'espais agraris i sosté que cal fer una anàlisi d'afectacions agràries correcta i sotmetre de nou el projecte a tràmit d'audiència. En un comunicat, Unió de Pagesos assenyala que la infraestructura afectarà unes 100 hectàrees de sòl agrari i més de 40 famílies pageses de la zona propera i que suposarà una afectació agrària irreparable a la plana de la Vall d'en Bas, una de les zones de més valor del país. I els marrecs de Salt celebraran els 30 anys de castells a la plaça del Vi de Girona amb una diada amb els castellers de Vilafranca i la colla jove de xiquets de Tarragona. Serà el diumenge 14 de juny i es tracta de l'acte principal per celebrar les 3 dècades de la formació en una jornada que servirà també per reivindicar Girona com el referent casteller del nord. El cap de la colla dels marrecs de Salt, Pau Caravaca, ha destacat que tant ells com les dues colles convidades aniran a màxims. Això a la pràctica es pot suposar que la plaça del Vi de Girona sigui testimoni de castells únics que encara no s'han vist mai a la ciutat. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dilluns a comarques gironines. Tornem demà amb tota l'actualitat informativa.
3: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
4: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessible. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
5: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Comtat Sant Jordi.

0: amb Joan Bosch.
1: Sis de la tarda i 4 minuts d'aquests moments, Miquel Abres ens presentarà el seu últim disc. Excepcionalment, avui no traurà la pols de la seva discoteca particular. Independentment d'això, us recordo que tenim una pregunta.
2: La Selva i l'Alt Maresme és territori marina. 100.3. 96.2.
1: Efectivament, és territori marina, aquesta zona, eh? Però el telèfon és aquest.
2: 972 313 702.
1: Quan aneu de vacances, on us agrada més? Un hotel, un càmping o un apartament? Ah, i si ens voleu dir, sisplau, perquè sabem que és una tarda conflictiva, quant a tempestes, i hem parlat abans de que Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro han caigut 100 litres per metre quadrat, 20 litres en 20 minuts a Llagostera. Sant Feliu ha hagut de tancar, l'Ajuntament ha tancat les classes. Diguem-ne que és una tarda una mica complicada. Si creieu que hi ha alguna informació que ens vulgueu facilitar, aquest telèfon que acabem d'escoltar ara mateix servirà per això. Fins ara!

0: les cançons de Miquel Abres.
1: Ja deia que avui farem una excepció perquè les cançons de Miquel Abres que sonen a la seva secció no són d'ell, sinó d'altres. D'altres que té a la seva discoteca. Però avui té una nova cançó que és l'avançament d'un nou àlbum que sortirà l'any que ve. El meu país és l'Empordà i avui ens la presentarà. Mira, ara he fet un rodolí tot. Hola, Miquel, com estàs?
2: Què tal, Joan? Molt bé.
1: Tot bé?
2: Sí, superbé. Molt content de presentar aquesta cançó amb tu.
1: L'altre dia em deies que vols reivindicar les teves arrels empordaneses amb aquesta cançó. No, que no està prou reivindicat l'Empordà, Miquel?
2: Sí, jo sobretot reivindicar sent conscient d'on estic, de qui sóc i de que no hi ha res millor que l'Empordà per mi. El que hagin reivindicat els altres sempre és de més i està molt bé, no? Però com que cadascú és un món, al final cadascú se sent les coses quan han de ser, no? I jo ara he sentit que necessitava reivindicar l'Empordà i així ho faig, no?
1: La cançó és una composició íntima i sincera, centrada en la connexió amb la terra i amb la memòria personal, no?
2: Sí, sí, sí. Hi ha molts, es podria parlar, la cançó podria parlar de mil paisatges, de mil pobles, de mil places de l'Empordà, però sí que he fet una mica una memòria meva, no?, dels llocs on més m'atrapen de l'Empordà i els llocs que més em sento a casa, no?
1: Quins són?
2: Bueno, és molt de l'Empordà. És molt el Baix Empordà, bàsicament. És molt Calella, molt Palamós, molt tot el que és Montgrí. Mm. Bueno, caminar moltes hores en solitari de fer caminades per les Gavarres, caminades per totes les cales de l'Empordà. Mm. I així és com més a gust em sento, no?
1: Què t'agrada, la part més marítima del Baix Empordà? Et sents més còmode, et sents més tu?
2: Sí, me sento molt còmode a la part marítima, tot i que vull reivindicar cada cop més el que és l'Empordanet i la part més de camps i la part més de poblets, no?
1: I de Gavarres.
2: I de Gavarres, sobretot, també. Però sí que sempre, quan necessito un refugi, el meu refugi realment és el mar.
1: El mar, està bé. Està bé. Escolta, jo és que ara no sé com funciona el tema de màrqueting de les discogràfiques. Ara es treu un disc, un avançament, i al cap d'un any l'àlbum. Això és una estratègia? Com funciona això, Miquel? Explica-m'ho.
2: Sí, avui en dia les cançons, si traguessis un disc de cop, doncs el disc, com que les coses passen tan ràpid de moda, més ràpid que mai,
1: sí,
2: doncs trauríem un disc de 10 cançons, d'aquell disc se'n parlaria durant una setmana com a molt i ja s'acabaria, no? El que fan avui en dia les discogràfiques és cada 3 mesos, comencen amb un llançament els 3 mesos abans de sortir el disc i van traient cada 15 dies una cançó. O al contrari, que és el que estic fent jo, que és treure una cançó ara, d'aquí 3 o 4 mesos una altra, fins a arribar a l'abril de l'any que ve. No?
1: La qüestió és fer bullir l'olla.
2: Exacte, exacte. I que el disc tingui durada i cada cançó doncs, vagi tinguent la seva història i cada vegada com més cançons en treus com a singles, més escoltes té que si tinguessis el disc tot sencer.
1: Ara l'escoltarem, la cançó, però me n'he oblidat de fer-te la pregunta que traslladem sempre als nostres oients i també als nostres col·laboradors. Avui estem parlant, hem entrevistat el millor càmping de l'estat espanyol, que és la Ballena Alegre de Sant Pere Pescador, que no sé si com a client alguna vegada hi has anat.
2: Estic pensant com a client, perquè també de vegades he tocat a càmpings, però no he tocat a la Ballena Alegre.
1: Molt bé. Avui demanem als oients si quan van de vacances van a un càmping, a un hotel o a un apartament. Tu què fas? Ho tens clar?
2: Ui, jo soc d'anar a hotel.
1: Ets del meus.
2: Sí, jo soc d'anar a hotel, m'agrada molt la comoditat de l'hotel i
1: que treballin
2: i no
1: ells.
2: De patir gaire en res.
1: Exacte.
2: Sí, sí.
1: Molt bé, molt bé. A l'Empordà hi ha molts bons hotels i també bons càmpings, perquè els càmpings és un turisme, un altre tipus de turisme familiar i tot plegat. I a la costa, digues.
2: Sí, els càmpings els he descobert gràcies a una època que havia tocat molt a càmpings.
1: Sí,
2: i realment entenc que la gent hi vagi perquè és, val la pena, hi ha totes les comoditats i realment hi ha càmpings que estan molt a la vora del mar.
3: Molt, molt.
2: I suposo que per això la gent hi va, no?
3: Sí, sí, sí. Doncs escolta, va, escoltem, el meu país és l'Empordà. Miquel, la setmana que ve ja pots començar a remenar cançons d'altra gent, vale?
2: Genial, així ho farem. Moltes gràcies,
3: Joan. Adéu, maco.

0: El clàssic dels Eagles, Hotel California, serveix ara mateix per donar-nos peu a escoltar més opinions sobre el tema d'avui.
1: Envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
0: Quan aneu de vacances, què preferiu? Hotel, càmping o apartament? La Marta de Palafrugell diu: jo prefereixo anar a l'hotel perquè m'agrada desconnectar completament i la comoditat, no haver de cuinar ni preocupar-me de res és part de vacances, i tant. Jordi de Figueres: a mi m'agraden molt els apartaments, sobretot quan viatgem amb amics o una colla. Tens més llibertat d'horaris i et pots organitzar millor. A més, sovint surt molt més econòmic que un hotel. El càmping està bé, però jo no em veig dormint en una tenda. Que escolta, que no has de dormir en una tenda en un càmping, que hi ha bungalows, que és com un apartament. Sílvia de Blanes: jo sóc molt de càmping, m'agrada l'ambient, anar més tranquil·la i estar a prop de la natura. I en Pere de Carella diu: depèn molt del tipus de vacances. Jo sóc molt de càmping, m'agrada l'ambient, anar més tranquil·la i

0: Dos quarts de set. I després... Ens espera Bruce Springsteen. Serà després de la publi.
1: De cap a cap.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
6: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 055 o entra a nimbus.tv.

0: www.radiocatalunyacom.cat.
1: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
2: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
1: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
2: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
1: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
3: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
4: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
5: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
4: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
5: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
6: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 972 313 702.
1: Quan aneu de vacances, què preferiu? Càmping? Hotel? Apartament? Núria de Girona, jo trio hotel gairebé sempre. M'agrada tenir-ho tot fet i poder descansar de debò. Que no em vinguin a tocar... És d'aquesta, és la Núria. L'Albert de Banyoles diu: a mi m'agrada molt el càmping, sobretot els bungalows. Tens natura, però també comoditat. Trobo que és una manera molt agradable de desconnectar. Els hotels a vegades em semblen massa impersonal i els apartaments depenen molt de com siguin. I acabo amb la Laura de Lloret. Diu: jo prefereixo apartament perquè m'agrada anar al meu ritme i tenir cuina. Em dona més llibertat. Sí, però Laura, després la cuina, has de rentar els plats. En Joan ens truca des de Calella i abans de saber quines són les seves predileccions, si càmping, hotel o apartament, vull saber com està el temps a Calella. Joan, com estàs?
2: Bona tarda, què tal, com esteu?
1: Com tenim, bé, com tenim el temps?
2: Bueno, plovisquejant. Cap aquí als voltants tot això es veu molt negre, que suposo que d'alguna manera això ens acabarà fent una xurroscada.
1: Molt bé. Joan...
2: De moment aguanta.
1: Perfecte. Escolta una cosa, quan vas de vacances, què prefereixes, càmping, hotel o apartament? O cap d'aquestes tres opcions, no ho sé. Una autocaravana, jo què sé.
2: Bueno, pensis, l'autocaravana està molt bé,
1: Sí?
2: Però el que passa és que cada vegada és més complicat aparcar a les ciutats amb autocaravanes, llavors et dificulta la mobilitat. Clar. Potser és que no ho tinc ben estudiat, però bueno.
1: Entens una d'autocaravana, Joan?
2: No, per tant, però això és lloga, et surt més econòmic que tenir-ne una i no fer-la servir gaire.
1: Està bé.
2: Si en tens una que fa servir cada cap de setmana, suposo que es deu amortitzar, però fer-la servir un cop a l'any, jo diria que no surt a compte, val més llogar-la per una setmaneta i ja està. Però va bé, segons on vas, va bé. Però segons on et limita molt poder entrar a visitar ciutats i coses d'aquestes, que ens deixen aparcar, has d'aparcar lluny, has d'anar a transport públic, i és una miqueta complicat, però bueno. Per és qüestió d'estudiar-ho més.
1: Sí, per tant, hotel, càmping o apartament, tu?
2: Bé, nosaltres ens movem entre apartament i hotel. Apartament i hotel. Sí. Si anem, no sé, una setmana a tal lloc, molt puntual, acostumem a agafar apartament. Que l'apartament et dona llibertat, pots cuinar, pots fer coses. Sí que això que deia algú per aquí per la ràdio també, s'han de rentar plats, però avui en dia hi ha una màquina que es diu rentaplats, que ho posa allà i després ho treu un metge fitolit. Sí que tampoc hi ha massa problema. I tens aquella llibertat de que vas a dinar a l'hora que vols, que normalment als hotels agafes mitja pensió, llavors has d'anar a tal altra hora, potser estàs, no sé, al vespre mirant una posta de sol, dius, oh, que maco, però ara no vaig a sopar, pam, pagues un sopar i n'has de pagar un altre. En canvi, l'apartament et permet això. Ara, si vas allò que estàs fent una mica de ruta, doncs llavors, sí, l'hotel és el millor, clar. Si dos dies aquí, dos dies allà, i vas fent.
1: L'apartament té l'avantatge, a part de que has de rentar els plats, però tens tota la raó, hi ha molts apartaments que tenen ja renta vaixelles, clar, et permet també estalviar, és a dir, que no has de gastar tant en menjar si l'hotel has de pagar mitja pensió, o si has d'anar a restaurants, diguem-ne que doncs, un dia o dos t'hi vas, però la resta fas el que et dona la gana.
2: Sí, si has d'anar al restaurant cada dia és tot un pressupost, si has de sumar les vacances més al restaurant.
1: Sí.
2: Que a vegades puja més al restaurant quasi
1: que l'apartament.
2: De l'hotel.
1: Sí,
2: però no, l'apartament et facilita tot això, no? Aquesta llibertat, això que cuines quan vols, et lleves també quan vols, no has d'anar a esmorzar de, no sé, de 8 a 10, si un dia dius, avui m'he anat de festa perquè feien el castell de focs, no sé on, i vam anar a dormir a les 3 o a les 4, demà mateix ens llevem a les 10, doncs et lleves a les 10, esmorzes quan vols, i fas la teva.
1: I per cert, has anat alguna vegada en aquests hotels, no sé, del tot inclòs, o és igual, a l'hora de l'esmorzar, que hi ha unes cues que sembla que s'hagi d'acabar el món amb el menjar, hi ha gent que embolica els tovallons fruita per emportar-se-la a l'habitació. Ho has vist tot això?
2: Alguna vegada s'ha vist alguna cosa així, sí, el moment que diuen, obren a les 8.
1: Sí.
2: A les 8 hi ha una cua impressionant, alguns llocs,
1: Sí,
2: hi ha una cua que sembla això, que s'hagi d'acabar, en canvi és mitjoreta i ja està, ja ha passat la falera aquesta i més o menys sempre hi ha tot.
1: Molt bé, Joan. Salutacions a Calella. Que vagi bé. Adéu.
2: Gràcies.

0: Silence in the Stream, el clàssic de Kenny Rogers i la Dolly Parton, a 4 minuts per les 6 de la tarda, l'hora de fotre el camp ja, eh?
1: De cap a cap, el Radio Show de la tarda.
0: Demà tornem a partir de les 4, des de Ràdio Marina, Taronja Ràdio Girona i Ràdio Capital. Adéu-siau, que vagi bé.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de Dazón. I a més, durant un temps limitat, emporta't una Smart TV TCL 55 polzades i estalvia't fins a 502 euros. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
6: Sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
5: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
7: O me cuenta que hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
8: No, por favor, no, por favor.
5: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
9: Aquella nit al Tiffany's.
5: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i Segaró.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari. I us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

mans, escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.
3: La que més ens agrada.

0: Del 21 al 25 de maig, vine a gaudir de Pals, Vila Florida. Activitats per tota la família. Ruta guiada en bicicleta pels arrossars. Taller de cuina amb flors amb la xef Yolanda Bustos. Desfilada de moda, concert de Joan Miquel Oliver i molt més. Consulta tota la programació a pals.cat o l'oficina de turisme. Pals Vila Florida, del 21 al 25 de maig.
1: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
4: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores, perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
5: La ràdio de l'Empordà.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: 25 anys.
7: Benvolguts amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació, i que sigui per molts més anys.
5: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital. 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
2: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
3: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo digo, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales de la ràdio? Sales de la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Quan vas a Barcelona, quan no sé què, que no comes, i llavors jo dic, hòstia, ja has explicat.
4: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
5: Amb Joan Bosch.
6: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
7: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
8: Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
9: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
12: Tot el que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.
13: Let's go.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
2: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 11. L'Empordà, també a radiocapital.cat.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partíceps d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.